0: Àsia, la flauta encantada i l'indiferent són els tres poemes de Tristan Klingsor que formen el cicle Xerezada, música de Maurice Ravel, interpretada per Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb música de cambra de Gabriel Fauré. Serà el Quintet en piano número 2, opus 115, que ens interpreten la pianista Cristina Ortiz i el Fine Arts Quartet.

0: La pianista Cristina Ortiz i el Fine Arts Quartet ens ha interpretat el quintet en piano número 2, opus 115, de Gabriel Fauré.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a la sintonia de Catalunya Música el concert per a tuba i orquestra en fa menor que Ralph Vaughan Williams va completar l'any 1954. Ens acompanyen Patrick Harrild, tuba, i els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Bryden Thompson.

S'acaba aquí el concert per a tuba i orquestra en fa menor que Ralph Vaughan Williams va compondre l'any 1954. N'hem sentit la interpretació de Patrick Harild, tuba, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Bryden Thompson.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb la suite per a orquestra Homenajes, de Manuel de Falla. L'interpreta l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

Era la suite per orquestra homenatges del compositor gadità Manuel de Falla. L'interpretava l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

Música del barroc centreeuropeu per continuar la nostra programació. Sentim les Litania Lauretane per a solistes, cor i conjunt instrumental de Jan Dismas Zelenka. Ens acompanyen Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contralt, Christoph Pregardien, tenor, i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafelmusik Baroque Orchestra sota la direcció de Frieder Bernius.

Jan Dismas Zelenka és l'autor d'aquestes Litanie Lauretane que hem sentit en la interpretació de Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contratenor, Christoph Bregardian, tenor i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafelmusik Baroque Orchestra sota la direcció de Frida Bernius.

Per continuar la nostra selecció, us convidem a sentir les danses eslaves de l'Opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarský, piano a quatre mans.

0: Hem sentit les danses eslaves opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarsky, piano a quatre mans.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 2 en si bemoll major d'Oig 125 de Franz Schubert, una obra composta entre els anys 1815 i 1816 i que consta dels moviments Largo, Allegro, Vivace, Andante, Minuet, Allegro, Vivace i Presto. La sentim en la versió de la Capella Estatal de Dresden, dirigida per Colin Davis.

0: La Capella Estatal de Dresden, dirigida per Colin Davis, ens oferia la Sinfonia número 2 en si bemoll major, Deutsch 125, que Franz Schubert va completar l'any 1816.
1: Nocturn.
2: Continuarem amb el motet Exaudia te Dominus, d'André Campra. Els intèrprets seran el cor i l'orquestra Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.

0: Hem sentit el motet Exaudiat Te Dominus d'André Campra, interpretat pel cor i l'orquestra Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació ara sentint la sonata per a piano en fa major Kyrgyz 332 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Mikhail Pletnyev al piano.

Mikhail Pletnev, al piano, ens oferia la sonata per a piano en fa major, QHL 332, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar, us convidem a sentir la cantata número 21 de Johann Sebastian Bach, titulada I quan creix el neguit dins meu. Els intèrprets seran la soprano Barbara Schlick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale dirigits per Philippe Herrewege.

La soprano Barbara Slick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Col·legium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrebege, ens oferien la cantata número 21, titulada I quan creix el neguit dins meu, de Johann Sebastian Bach.

Tot seguit podrem sentir la Simfonia número 6 en si menor, Simfonia patètica, opus 74, que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1893, poc abans de la seva mort. El sobrenom li va posar el seu germà. Els moviments són Adagio allegro non troppo, Allegro con grazia, Allegro molto vivace i Finale adagio lamentoso. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

Fins aquí l'última sinfonia que va compondre Piotr Ilitx Txaikovski, sinfonia número 6 en si menor patètica, opus 74, enllestida l'any 1893, poc abans de la mort del compositor. En sentíem la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Riccardo Muti.

0: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a les 10 del vespre, a Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra de Maurice Ravel, que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir una transcripció per a piano feta per Ferruccio Busoni del coral Wachet auf, ruft uns die Stimme, desperteu-vos, ens crida la veu, de Johann Sebastian Bach. Sentim-ne la versió del pianista Gianluca Cascioli.

0: És una transcripció per a piano feta per Ferruccio Busoni del coral Wachet auf, ruft uns die Stimme, desperteu-vos, ens crida la veu, catalogat amb el número 645 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem el pianista Gianluca Cascioli.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Malàsia que dirigeix Chris Bacles.

0: Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir tot seguit el poema concertant per a violí i orquestra a càrrec d'Ara Malikí en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó. Dirigeix Alejandro Posada.

0: És el poema concertant per a violí i orquestra que Xavier Montsalvatge va compondre l'any 1951 dedicant-lo a Heinrich Zähring. Hem sentit ara Maliki en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó sota la direcció d'Alejandro Posada.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Camille Saint-Saëns és l'autor de la fantasia per a violí i arpa en la major, opus 124, que sentirem a continuació, interpretada per Renaud Capuçon, al violí, i Marie-Pierre Lenglamé, a l'arpa.

El violinista Renaud Capuçon i l'arpista Marie-Pierre Langlamé interpretaven la fantasia per a violí i arpa en la major opus 124 de Camille Saint-Saëns.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir un lit del recull sis poemes de Köhler, d'Hugo Wolf. És el que porta per títol Das Köhler Weib ist trunken, la dona del carboner està beguda. És un lit sobre text de Gottfried Keller. Marie Vevan, soprano, i Sholto Kinoch, piano, ens l'ofereixen en aquest enregistrament del 2011.

0: Mary Bevan, soprano, i Shel Tokinok, piano, ens oferien el lead de Schuyler Five is Drunken, La dona del carboner està beguda, del recull Sis poemes de Keller, obra d'Hugo Wolf.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació nadalenca ara per sentir el motet Estrella del matí que el compositor estonià Arvo Pärt va escriure l'any 2007. Ens acompanya el conjunt vocal Ars Nova de Copenhagen, dirigit per Paul Hillier.

0: Morning Star, estrella del matí, és el títol d'aquest motet que el compositor Arvo Pärt va escriure l'any 2007. Sentíem el conjunt vocal Ars Nova de Copenhagen, dirigit per Paul Hillier.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara una cançó de Henry Purcell, la que porta per títol O Solitude, My Sweetest Choice, O Solitud, la meva dolça elecció. Sentim-ne la versió d'Alfred Deller, contratenor, Jan Ryan, viola de gamba i Robert Elliott, orgue.

0: Una cançó de Henry Purcell, O Solitude, My Sweetest Choice, O Solitude, la meva dolça elecció, cançó composta l'any 1685 i que sentíem en aquest enregistrament de l'any 1969, a càrrec d'Alfred Deller, contratenor, Jane Ryan, viola de gamba i Robert Elliott, orgue.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Fanny Mendelssohn és la sonata o capriccio per a piano sol que sentirem a continuació. La interpreta en aquesta gravació Heather Smith.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir l'obertura de l'òpera Rienzi de Richard Wagner en la versió de la Reial Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neme Yerby.

0: És l'obertura de l'òpera Rienzi, composta l'any 1842 per Richard Wagner. Sentíem la Reial Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Eduard Toldrà és l'autor d'aquesta cançó Recança, sobre text de Josep Carner. Sentíem Dalmau González, tenor, i Liriana Mafiote, piano, un enregistrament de l'any 97.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
4: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació, a l'especial Els vels de l'eclipsi. Un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a les 10 del vespre, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música, el compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Gabriel Fauré és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música. Gabriel Fauré, aquest compositor nascut al sud de França, a Pamiers, el dia 12 de maig de 1845, i que va morir quan encara no havia fet 80 anys, el dia 4 de novembre de 1924. I aquesta setmana estem explorant tota la seva producció musical i fent una repassada a la seva biografia.
0: El compositor de la setmana.
1: Ahir vam escoltar algunes de les obres de joventut de Gabriel Fauré, les primeres que va compondre quan tenia 20 anys aproximadament, entre els 18 i 25 anys, i avui ens volem dedicar en aquests anys en els quals ja Fauré consolida la seva posició professional, bàsicament com a músic de la capella de la Madeleine de París, també es casa i comença a compondre obres de gran categoria. El Rèquiem no arribarà fins demà, ja us ho anunciem, perquè és del 1887, és a dir, Gabriel Fauré tenia 42 anys quan el va compondre. Us n'explicarem detalls i el sentirem sencer, perquè és una obra deliciosa. Avui us volem parlar d'aquest Gabriel Fauré que es va passar 30 anys més per necessitat que no pas per devoció, treballant en diverses capelles i esglésies de França i en especial de París. Primer va treballar a Rennes, després a Saint-Sulpice, a París ja, i va acabar sent titular de la Madeleine de París, tocant l'orgue i com a director de cor. De fet, fixeu-vos perquè als anys 80 Fauré encara no era ningú en el panorama musical francès. Era el director de l'Escolania de la Madeleine de París i cobrava uns 3.000 francs anuals, és a dir, un sou prou modest, que l'obligava a donar classes particulars a tort i a dret i haver de viatjar amunt i avall per tota la ciutat de París en viatges interminables, això és el que deia ell mateix, que gairebé li ocupava més temps que les pròpies classes. Doncs ara escoltarem un petit tastet d'aquesta música religiosa que va compondre en aquesta època en la qual encara no treia prou el cap com a compositor de prestigi, Gabriel Fauré. El que us proposem escoltar és una peça brevíssima, una missa, la messa bassa, la missa baixa, per a cor a tres veus blanques i orgue. És una missa brevíssima, condensada, dura 8 minuts i escaig i té només 4 moviments de l'ordinari de la missa: Kyrie, Santus, Benedictus i Agnus Dei. Ara la sentirem, aquesta messa bassa, interpretada pel cor del King's College de Cambridge amb l'organista John Budd i la direcció de Philip Ledger. Aquesta és una de les poques obres que Gabriel Fauré va compondre de caràcter religiós, tot i haver treballat més de 30 anys com a mestre de capella.

0: Doncs així s'acaba aquesta delicada i cristal·lina messa bassa, aquesta missa baixa per a cor a tres veus blanques i orgue de Gabriel Fauré, en quatre moviments de l'ordinari de la missa, Kyrie, Santus, Benedictus i Agnus Dei. Una obra composta el 1880, quan Fauré encara no era ningú en el panorama musical francès.
1: El compositor de la setmana.
0: Gabriel Fauré, figura central de la música francesa de finals del segle XX, és el protagonista dels cinc capítols del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música. Molts testimonis de l'època i gent que va conèixer Fauré diuen que quan era jove, quan tenia 20 i pocs anys, era molt feliç, era juganer. Un amic seu va escriure que la seva alegria era joiosa i una mica infantil. Però quan va fer 30 anys, a partir d'aquella dècada, i sobretot després del seu gran fracàs amorós amb la filla de Pauline Viardot, Marianne Viardot, de qui estava molt enamorat, ahir us en vam parlar, i que va quedar no res perquè la noia va trencar el compromís, això va deixar molt enfonsat el compositor. I va derivar en una sèrie d'atacs depressius que ell mateix va descriure com a malhumor. És durant aquests anys que Fauré compon aquestes obres que tenen una entitat musical més aviat dubtosa, però que tenen el seu encant i no deixen de configurar tota la seva producció musical, per entendre-la millor. Ara us proposem una d'aquestes obres compostes en aquesta situació una miqueta precària anímicament del compositor Gabriel Fauré. Es tracta de la balada Opus 19 per a piano i orquestra, una obra del 1881 i que es va estrenar el dia 23 d'abril d'aquest mateix any 1881 a la ciutat de París, a la Societat Nacional i sota la batuta d'Eduard Colonna. El compositor va actuar com a solista de piano. Recordem que aquesta balada és per a piano solista i orquestra. I fixeu-vos perquè aquesta obra, tot i ser de joventut i una obra que no té un gran pes i una gran entitat en la seva producció, va ser el cavall de batalla de la il·lustre pianista francesa Marguerite Long, que la tocava arreu d'Europa. De fet, aquesta obra va ser concebuda per Fauré en principi per a piano sol sota la forma de peces separades i la va acabar el 1879. Ja veureu quin ambient de llibertat improvisatori pràcticament té aquesta peça, que té una construcció força sòlida ja. El dedicatari, per cert, va ser Camille Saint-Saëns, gran amic seu i que va ser professor en els anys de joventut. Sentim-la, és la balada Opus 19 per a piano i orquestra de Gabriel Fauré. La sentirem interpretada en un enregistrament que va fer la nostra emissora d'un concert de l'OBC en la temporada 2000-2001. Fixeu-vos, el solista va ser Josep Maria Colom, estava acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i va dirigir aquell concert Matthias Eisbacher. Aquest concert es va celebrar a l'Auditori de Barcelona el 20 de gener de 2001 i va ser enregistrat, insistim-hi, pels equips tècnics de Catalunya Música, encapçalats per Carles Lobo i per Dani Guinot. Sentim, doncs, la balada Opus 19 per a piano i orquestra de Gabriel Fauré.

0: Josep Maria Colom, l'insigne pianista català, acompanyat per l'OBC i dirigit per Matthias Aeschbacher, va tocar la balada Opus 19 per a piano i orquestra de Gabriel Fauré en aquest concert de la temporada de l'OBC celebrat el 20 de gener de 2001 a l'Auditori de Barcelona. Aquest concert va ser enregistrat per Catalunya Música amb Carles Lobo i Dani Guinot com a tècnics de gravació a l'edició i a la postproducció, i avui us hem volgut oferir aquesta versió també com a homenatge a tots els protagonistes. Josep Maria Colom era el pianista d'aquesta versió de la balada Opus 19 que Fauré va compondre en aquesta època i en aquesta etapa, podríem dir, una miqueta trista de la seva biografia. 1881, tenia 36 anys.
1: El compositor de la setmana.
0: Avui estem escoltant una selecció d'obres de cambra, també orquestrals, concertants, i acabarem escoltant la cèlebre Pavana, opus 50 de Gabriel Fauré, que va ser composta en aquesta etapa, en aquesta dècada dels anys 80 del segle XIX, just abans de compondre el Rèquiem, que sentirem en el programa de demà. Demà escoltarem i us explicarem molts detalls i curiositats, anècdotes d'aquest Rèquiem que va compondre Gabriel Fauré entre l'estiu de 1887 i el gener de 1888, que va ser quan es va estrenar precisament a l'església de la Madeleine de París. Però ara ens situem en aquest any 1883, perquè va ser quan Fauré finalment es va casar amb Marie Frémier.

Marie Frémiet era la filla d'un escultor realment rellevant en el panorama artístic francès, Emmanuel Frémiet, un matrimoni per amor. Però Marie es va mostrar sempre més aviat ressentida i molesta per les constants absències del seu marit, de Gabriel Fauré, que tenia una vida domèstica pràcticament nul·la. A més, també es va sentir molt molesta durant aquests anys de matrimoni per totes les veleitats amoroses del seu marit. Ella romania a casa i ell va tenir uns quants afers amorosos. Alguns testimonis de l'època diuen que Fauré era extremadament atractiu per a les dones i, en paraules d'un personatge que el va conèixer, Duchenne, les seves conquestes amoroses van ser nombroses en els salons de París d'aquells anys finals del segle XIX. De fet, fixeu-vos, ja us ho avancem, tot i que això correspon a una època cronològicament posterior a la qual us estem fent referència. De fet, el 1892, Fauré es va relacionar sentimentalment amb la cantant Emma Bardac, que va ser la seva inspiració per a diverses obres, com per exemple el cicle La Bonne Chanson, l'opus 61, que escoltarem en el programa de dijous. També la suite per a piano Dolly va ser composta per als fills d'Emma Bardac, amb qui va tenir una relació molt intensa. Probablement després d'aquesta relació també es va relacionar amb la compositora Adele Madison i fins i tot, fixeu-vos, l'any 1900, quan Fauré tenia 55 anys, va conèixer la pianista Marguerite Hasselmans, que era filla del compositor Alphonse Hasselmans, i a partir d'aleshores van mantenir una relació, van tenir un compromís que va durar fins al final de la vida de Fauré. Tota la resta de la vida, Fauré va mantenir una relació amorosa amb Marguerite Hasselmans. De fet, ell la mantenia en un apartament a París i ella es comportava obertament com la seva amant. Tot i que Fauré valorava moltíssim a la seva esposa, Marie Frémiet, com a amiga i com a confident, li escrivia força sovint, de vegades gairebé cada dia quan estava fora de casa Fauré, no van tenir una relació precisament massa apassionada. De fet, van tenir dos fills. El primer, fill del matrimoni Fauré, va néixer el 1883, és a dir, pocs mesos després de casar-se. Es va dir Emmanuel Fauré Frémiet, fixeu-vos, agafant els dos cognoms, el del pare i el de la mare, perquè Marie, la mare, va insistir en combinar el seu cognom amb el de Fauré per batejar el seu primer fill. Aquest primer fill va ser biòleg, un biòleg de prestigi internacional, i el segon fill és el que ens ha donat més pistes de la biografia del seu pare, Philippe Fauré, que va néixer 6 anys més tard, el 1889, i que va ser un escriptor força reputat. Va escriure novel·les, històries, obres de teatre i fins i tot biografies, per exemple, la biografia del seu pare i del seu avi. Però aquesta música que estem sentint de fons està escrita precisament en aquest any en què es va casar i va tenir el seu primer fill, el 1883. Això que sentim de fons és la Elegia per a violoncel i orquestra. Efectivament, aquesta elegia opus 24, original per a violoncel i piano, però que a continuació sentirem en la versió que ell mateix va fer un any més tard per a violoncel i orquestra, data d'aquest 1883. De fet, la versió original es va estrenar el 21 de juny de 1880 a casa del seu bon amic Camille Saint-Saëns. I Fauré en va quedar molt satisfet perquè va enviar-li una carta al seu editor, Hamel, dient-li el següent: "Em sap greu que no hàgiu vingut. Aquesta elegia ha estat un èxit. Seguiré escrivint." Són paraules de Gabriel Fauré al seu editor Hamel. Fauré, de fet, volia fer una sonata per a violoncel sencera. I aquesta elegia, que estem sentint de fons i que sentirem ara sencera, era un moviment lent només, el moviment lent. Mai va completar-la i va ser publicada el 1883. Està dedicada al violoncel·lista Jules Loeb, que en va fer l'estrena en públic a la Societat Nacional de París el 15 de desembre de 1883, l'estrena de la versió cambrística, insistim, per a violoncel i piano, perquè l'orquestració Fauré la va fer el 1895 i es va estrenar el 26 d'abril de 1901. Fixeu-vos, gairebé 20 anys de distància entre la versió original per a piano i violoncel i aquesta versió que estem sentint de fons. Es va estrenar el 26 d'abril de 1901 a la Societat Nacional, en el marc dels concerts Colonna, i endevineu qui va ser el violoncel·lista que va tocar en aquesta estrena.
Doncs ni més ni menys que Pau Casals.

Aquesta elegia Opus 24 és una obra molt intensa, amb un cert aire tràgic, luctuós. Hi ha un tema inicial del violoncel molt intens, bellíssim, repetit dues vegades, un segon motiu molt més sinuós, més arabesc, podríem dir, i una cadència per al violoncel com a solista, que torna al motiu inicial amb octava alta i que és un moment de virtuosisme pel solista. La coda final va disminuint, la música va desapareixent i té aquest aire tràgic una miqueta, pot ser d'un cert aire de rèquiem, podríem dir. És gairebé més tràgic, és més rèquiem, més luctuós que no pas el propi rèquiem. Aquesta obra és trista, però això sí, molt bonica. La melodia del violoncel, molt intensa, puixant, i atenció, curiositat, sempre ha de tocar forte, una cosa realment molt estranya en la producció musical de Gabriel Fauré. I curiositat, també el dia del funeral de Gabriel Fauré, que es va escaure el mes de novembre de 1924, quan Fauré va morir, l'organista que tocava a l'ofici de difunts va agafar aquesta melodia del violoncel solista com a motiu per fer-ne una improvisació. Doncs sentim-la, sentim aquesta obra, que va ser un èxit des del primer moment en què va sonar, perquè tenia tot el que havia de tenir en aquell París de l'època, en aquell París finisecular del segle XIX, emoció, patos, delicadesa, virtuosisme i una miqueta de melodrama. Ara sentirem aquesta elegia per a violoncel, Opus 24, en aquesta versió per a violoncel i orquestra que en va fer el mateix compositor, en la interpretació del violoncel·lista Antoine Lederleng, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Basilea i dirigits per Ivor Volton. És un enregistrament del segell Sony de l'any 2019. Elegia Opus 24 de Gabriel Fauré.

0: Doncs així s'acaba aquesta peça tan delicada, tan subtil, tan suau, aquesta peça plena d'emoció, però també de virtuosisme, de Gabriel Fauré, composta el 1883 en la seva versió original per a violoncel i piano i que posteriorment el mateix compositor va orquestrar de la manera que acabem de sentir per a violoncel i orquestra. És l'Elegia, opus 24, que, per cert, en la versió orquestral va estrenar el 1901 a París. Pau Casals va ser el primer que la va tocar en aquesta versió que acabem de sentir i que aquí hem escoltat amb la versió d'Antoine Lederlein, violoncel, i de l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigits per Ivar Wolton, en un enregistrament de l'any 2019 del segell Sony.
1: El compositor de la setmana.
0: I arribarem al final d'aquest segon capítol que dediquem al compositor de la setmana, a Gabriel Fauré, escoltant una altra de les seves creacions més cèlebres. Una obra que ve una miqueta després, és posterior a tot això que hem sentit. És la Pavana Opus 50, en la versió per a cor i orquestra que va fer el mateix compositor després de l'original per a cor i piano. Aquesta obra data del 1886 i és una autèntica delícia que ens ve molt de gust per cloure el capítol d'avui.

Estem sentint de fons ja aquesta pavana Opus 50, que té dues versions, insistim-hi. La versió per a orquestra sola, que és del 1886, l'original, i la versió per a cor i orquestra, que sentirem a continuació, del 1887, l'any següent, basada en un poema de Robert de Montesquieu, que era un personatge, un poeta amateur de l'alta societat, més aviat mediocre, i que era cosí del personatge, la comtessa Elisabeth Grefful, que va ser qui li va demanar a Fauré que li afegís aquesta poesia. De fet, Fauré, la versió original, la va escriure per orquestra sola. De fet, la comtessa Elisabeth de Grefful era una mecenes molt important de finals del segle XIX. És una obra elegant, refinada, noble, evocadora, amb aquest aire melangiós, amb aquest aire modal, inspirada en les pavanes renaixentistes, i podríem dir que és una de les millors melodies que va compondre Fauré en tota la seva vida. La versió original orquestral es va estrenar a la ciutat de París, als concerts Lamoureux, el 25 de novembre de 1888, és a dir, va trigar força a estrenar-se la versió original que havia escrit 2 anys enrere. De fet, 3 anys després, el juliol de 1891, la comtessa en qüestió, la comtessa Grefful, va

va organitzar una festa nocturna al Bois de Boulogne en què es va ballar aquesta pavana en una versió coral ja i basada en aquests textos del seu cosí, aquest personatge de l'alta societat parisenca que es deia Robert de Montesquieu. L'estrena de la versió coral va tenir lloc el 28 d'abril de 1889 a la Société Nationale de París. I com a curiositat us direm que Fauré sempre va reclamar que s'havia de tocar un tempo més viu del que habitualment feien les orquestres. De fet, hi ha un enregistrament en rotlla de pianola interpretat pel mateix Fauré que fa durar la pavana 4 minuts i escaig. Normalment en dura entre 6 i 7. Ell la tocava molt més de pressa. Per tant, aquestes versions tan calmades i tan alentides no fan honor, no fan justícia a l'esperit amb què Fauré la va escriure. Escoltem-la, és la pavana Opus 50 en la versió per a cor i orquestra que va escriure el mateix compositor l'any següent, el 1887, i que sentirem en la interpretació del cor del Festival de Tanglewood amb l'Orquestra Simfònica de Boston i la direcció de Seiji Osawa, un enregistrament de l'any 2007 que va editar el segell Deutsche Grammophon. Aquesta és la pavana Opus 50 de Gabriel Fauré.

0: Doncs una altra joia, una de les obres més cèlebres, més famoses de Gabriel Fauré, un dels seus hit parades, podríem dir. En tots aquests 80 anys de vida va compondre diverses obres delicioses, però aquesta Pavana, opus 50, en la versió per a cor i orquestra que ell mateix va escriure el 1887, és una de les més cèlebres i estimades. L'hem sentida interpretada pel cor del Festival de Tanglewood amb l'Orquestra Simfònica de Boston i la direcció de Seiji Osawa. Doncs així acabem i posem punt final en aquest segon capítol del compositor de la sabana que estem dedicant a Gabriel Fauré. Estem fent un viatge per la seva biografia i una mirada a vol d'ocell a la seva producció musical, perquè evidentment ens estem deixant moltes de les obres que va compondre, especialment les obres per a piano, però ens venia de gust d'escoltar també aquestes peces de música de cambra, música orquestral, música coral, com les que hem sentit avui. Avui, déu-n'hi-do, quin repertori més bonic. I demà, atenció, arriba el plat fort d'aquesta setmana, el Rèquiem, l'opus 48 per a cor, orquestra i solistes, que escoltarem en el programa de demà i us n'explicarem tot de circumstàncies, de curiositats i de secrets d'aquesta obra que han donat moltíssima fama al seu compositor, Gabriel Fauré. Això serà demà, aquí, a l'Hora de Sempre, Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure i fins demà.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
2: Segons diu la llegenda, fa més de 1.400 anys, en una època posterior a la invasió d'Alexandre el Gran, un regne hindú es trobava sotmès als capricis d'un tirà. Un dia, aquest rei, que maltractava els seus súbdits, va decidir convocar un concurs de jocs nous i va proclamar que qui inventés el joc que li agradés més podria demanar-li el que volgués i ell li ho donaria. Entre els candidats hi havia el savi Sisa, qui amb el seu joc volia donar una lliçó d'humilitat al seu rei. Per fer-ho, va dissenyar un tauler amb 64 quadrats iguals i 32 figures, a repartir en parts iguals entre els dos jugadors. En aquest joc, la figura del rei seria molt important, però no podria guanyar mai sense l'ajuda de les altres, si se volia que el rei s'adonés de la importància de les altres peces del joc, les quals representaven els súbdits del seu regne. Però l'única cosa que es va fixar el rei va ser que amb aquest joc mai s'avorriria, perquè podria jugar-hi moltes partides i sempre serien diferents. Un cop va proclamar Sisa guanyador, el rei va voler complir la seva part del tracte i li va dir a Sisa que demanés el que volgués, que segur que ho podria complir. Desanimat al veure que el seu rei no havia entès la seva subtil reivindicació, Sisa va decidir tornar-ho a intentar, però aquesta vegada parant-li un petit parany matemàtic. Va demanar al rei que li donés un gra de blat per la primera casella del tauler, dos grans per la segona, quatre grans per la tercera i així fins a arribar a l'última casella del tauler, cada vegada doblant la quantitat de grans de la casella anterior. Quan el rei va sentir la petició de Sisa es va posar a riure perquè no podia entendre com un savi com ell no aprofitaria aquella oportunitat per fer-se ric. I va ordenar als seus criats que li preparessin aquella insípida recompensa.

Però va resultar que aquella recompensa no era tan insípida com el rei creia, perquè per poder-la satisfer es necessitaven 18 quintilions, 446 quadrilions, 744 trilions, 73 bilions, 709 milions i 551.615 grans de blat. Per aconseguir aquest nombre de 20 xifres, caldrien les collites mundials de 2.000 anys, o el que seria l'equivalent, sembrar 75 vegades tots els continents. Aquest legendari savi hindú Sisa Ibn Dahir es creu que hauria sigut l'inventor del chaturanga, el joc d'estratègia precursor dels escacs. De l'Índia hauria passat a Pèrsia i finalment al món àrab, el qual el va enriquir amb noves regles. Van ser els àrabs qui van portar els escacs a Europa a través de la península Ibèrica, on es va recopilar el primer llibre europeu d'escacs gràcies al fons Déu el savi. Al segle XV, el joc va experimentar alguns canvis, com ara la introducció de la peça de la dama en reconeixement a la reina Isabel la Catòlica. Però més enllà de la moralitat que Sisa volia imposar al seu monarca, aquest conte ens planteja una de les peculiaritats del creixement exponencial, i en particular de la progressió geomètrica, que els valors augmenten molt ràpidament. I per veure aquest i altres comportaments curiosos dels nombres, avui a la cinta de Mòbius m'acompanya una autèntica experta en funcions.

0: Es tracta de l'actriu i multiinstrumentista Laura Aubert. Benvinguda a la cinta de Mòbius, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Què estem sentint? Perquè és un gran contrast amb la música de la Índia, això.
1: Sí, bueno, això és una peça d'un vodevil dels anys 20, que es diu Jo quiero un auto, que és una peça que hem gravat ara per un espectacle que fem, que es diu Els secundaris, i que, bueno, que reivindica una mica tot aquest gènere, aquest estil una mica oblidat, però que als anys 20 era molt, molt, vull dir que la gent hi anava molt i que triomfava moltíssim.
0: Durant la temporada 2016-2017 vas interpretar un dels personatges principals de la sèrie El Crac, d'en Joel Joan i l'Héctor Claramunt, que de fet és una paròdia d'allò més enginyosa entre la vida dels personatges reals i els personatges ficticis. La primera temporada es basa en el concepte del cinema dins del cinema, la segona temporada en el del teatre dins del teatre. Aquesta segona és en la qual tu vas participar interpretant el personatge de l'actriu debutant Laura Romaní.
1: Sí.
0: I cap al final de la temporada, en un dels últims episodis, el teu personatge rep una crítica, una ressenya teatral, que la descriu com una de les grans joves promeses del teatre català. I a dir que va ser una ressenya força profètica, perquè és el que ha acabat passant a la vida real. Actualment ets això, una de les joves actrius més establertes actualment. Per què et vas voler dedicar al teatre?
1: Ui, no va ser una decisió, va ser una conseqüència de...
0: La vida.
1: De la vida, sí. És a dir, jo vaig començar fent música i una cosa em va portar a l'altra, a través de cantar corals, em van fer un càsting per nens, vam crear una companyia i vaig acabar entrant a l'Institut del Teatre i m'hi vaig acabar dedicant. Vull dir, va ser una conseqüència de fets, no va ser una decisió. Bueno, en un moment suposo que és una decisió, sempre prens una decisió, però va ser una decisió sense molta consciència, potser.
0: Doncs em faria molta il·lusió que em poguessis parlar d'alguns dels personatges que has interpretat recentment. El primer és aquest. I...

0: Sentíem una de les cançons que interpretaves a l'obra L'Hostalera, que vau representar a la Biblioteca Nacional de Catalunya sota la direcció de Pau Carrió. M'agradaria que em parlessis d'aquest personatge d'aquesta obra, perquè, si no recordo malament, vau reconvertir la biblioteca en un restaurant italià i el públic venia a veure l'obra i a sopar, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Això era una obra de Goldoni, que sí, sí, vam com que passava en un restaurant i ho feia d'hostalera, bueno, l'hostalera, i doncs sí, a la mitja part servíem uns macarrons del germà del Pau Carrió, que és un excel·lent cuiner.
0: Mira, tot valia al final.
1: Blau. Sí, sí. I llavors, doncs sí, servíem uns macarrons a la mitja part. I era com bastant una forma de fer teatre bastant diferent, sí.
0: Doncs passem ara a una de les teves col·laboracions amb la Carme Portacelli.
2: Que la Terra és un astre i no pas el centre de l'univers?
3: Sí! I que no és tot el grandiós univers que gira al voltant de la nostra minúscula Terra.
0: En aquesta obra interpretes un personatge científic. De quin
1: sí.
0: es tracta?
1: Galileu.
0: Carai, quin sí, canvi,
1: sí.
0: eh?
1: Sí, un canvi. De fet, a mi em va agradar molt fer aquesta obra i aquest personatge perquè realment els personatges femenins estan molt mancats de contingut, no? I sempre que he hagut de fer un personatge masculí acostuma a ser molt més interessant. Ara comença a canviar la cosa, però encara estem molt lluny del que podem arribar a anar. I realment em va agradar moltíssim perquè, hòstia, no només feia d'enamorada, no només feia de problemes que no només ens passa això a nosaltres, sí, sentimentals. I podia parlar d'una cosa que m'interessava, vaig aprendre molt, i era un personatge molt més ric.
0: Clar, ara també s'estan recuperant moltes figures oblidades científiques, no? Que esperem que puguin també arribar al teatre.
1: Exacte.
0: I les puguis interpretar tu, també.
1: També. I altres noies més joves.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Tu també et trobes molt còmoda amb el gènere de la comèdia.
4: Marco Di Rio, sono io!
5: La meva transfiguració era imminent.
6: Oh, escolteu, sóc el Peter Stampa i he vingut a informar-lo que hi ha una donació per vostè. L'usurer Moscarda li dona una casa sencera a la Via dei Santi número 15.
0: Aquest era un fragment d'una comèdia de Luigi Pirandello i comparteixes escena amb en Marc Rodríguez. Veig que us ho passeu molt bé, no?, d'aquí
1: sí.
0: d'aquesta hora.
1: Va, era un Innocent Mil dirigida pel Ferran Utzet i realment vam fer... A mi és de les obres que tinc més bon record, també perquè amb el Marc i el Ferran vam fer una feina excel·lent i és molt fàcil treballar i ens vam entendre molt bé. I són dos grandíssims professionals i va ser molt, molt xulo. És guai perquè, veus, jo gràcies a la comèdia he tingut oportunitat de fer personatges molt diferents, molt eclèctics i que també m'han tret d'aquesta cosa de la dona, saps? I he pogut... I en aquesta obra també fèiem molts personatges diferents. És una obra molt filosòfica que la vam intentar alleugerir, no? Perquè és una novel·la, en el fons, i és molt densa. I la vam intentar alleugerir explicant-la més amb humor. I va ser una gran experiència, la veritat.
0: Doncs seguim amb el gènere de la comèdia. Aquesta vegada anem més en el terreny de Shakespeare amb un espectacle que vau presentar al Festival Grec.
7: Lligueu la terra amb cordons, cadenes o grillons.

0: Ara et demanaria que ens la interpretessis en directe, perquè l'estaves tararejant una mica.
1: No. Fa vergonya.
0: Aquí cantaves i tocaves el contrabaix. És una cosa que fas bastant habitualment en les obres, de tocar instruments, no? Ja ho vam veure en el Crac també, que tocaves el violí. De què va aquesta obra?
1: A les Feres, de Shakespeare. És una obra de Shakespeare. El que passa que amb els Pirates Teatre la vam l'Ariadna Cabiró va fer música, vam fer-ne un musical i la vam redireccionar perquè és una obra molt masclista. I aquesta especialment també me l'estimo molt perquè és amb la meva companyia, amb els Pirates Teatre, amb qui tenim una carrera com conjunta amb moltes ganes de que tingui molta projecció. I aquesta obra anava d'intentar domar una dona, no? És fortíssim, perquè és que era una obra que la gent li feia molta gràcia.
0: Molta gràcia, però encara passa avui en dia en molts països,
1: Vull
0: dir
1: que... I tant. Però, clar, Shakespeare va escriure una obra de com domar una dona indomable. Per què? Perquè tenia caràcter, no? I no es volia casar.
0: Doncs ara que parles de dones indomables, acabarem amb un testimoni de guerra, en la qual representava és la Mary Colvin.
2: Runes. Cases cremades. Paisatges destruïts. Dones plorant pels seus fills. Homes plorant per les seves dones i les seves filles. I dolor.
0: Imagino que aquest deu haver sigut un dels personatges, un dels papers més difícils que has interpretat fins ara, no?
1: Sí, és una cosa de la qual jo estic orgullosa personalment, perquè vaig fer molta feina, és el primer monòleg que feia, i vaig fer molta feina de comprensió de l'Orient Mitjà, no? Vull dir, hi va haver molta gent que em va ajudar de la situació. És molt difícil d'entendre i crec que no l'arribarem a entendre mai, els occidentals no ho podem entendre, però podem intentar aproximar-nos-hi, no? I també com a feina de personatge va ser bèstia, perquè és interpretar algú que ha existit i entendre un cervell molt complex que és real, no? És una persona que ha estat real, per tant, tenia molts referents. I el personatge és extremadament complex i és difícil, però em va sorprendre que era com pujar en un tren i anava com sola, no? Vull dir, de sobte viatjaves. I el Pau Carrió, que era el director, em va ajudar moltíssim. I també, veus, és un personatge femení superple i ric, però això ara passa ara, perquè és una obra escrita pel Pau de fa 2 anys.
0: Clar, hem fet com un petit viatge, hem vist una petita mostra de registres com molt diferents que tens, no? Que és també una de les grans virtuts com a actriu, no? Que tens tota aquesta versatilitat. Com t'ho fas per construir un personatge?
1: Uf, cada procés és molt diferent, no? Moltes vegades, més que construir un personatge, construeixo relacions o situacions. És a dir, a mi m'agrada més treballar amb els companys. És a dir, construir les intencions i les emocions amb els altres, llavors et sortiran coses noves a tu. I depèn molt de cada procés, no? Clar, en el cas de la Mary Colvin era jo sola. I llavors sí que és empapar-me molt de vídeos. Però sempre intento construir un personatge en la manera de pensar i de dir les coses. Després ja hi afegeixes el plus de la veu o del cos o la corporalitat, que també t'ajuden, eh? Però de vegades va a la vegada, però intento sempre construir personatges a través de les intencions, les emocions i la manera de pensar.
0: Escoltant-te, és superevident que et coneixes molt bé el món teatral, a més amb la teva llarga trajectòria. També coneixes el món musical perquè has estudiat música i tens músics a la família, el teu pare actua regularment amb en Jordi Savall, la teva mare és pianista, i per tant a mi m'interessaria saber la teva visió sobre si hi ha algun paral·lelisme entre construir de zero una obra teatral i preparar de zero una obra musical i presentar-les al públic. Creus que hi ha alguna similitud o no?
1: Oh, i tant, sí, clar que n'hi ha. O sigui, Hi ha similituds en el sentit en què tu quan construeixes una... És a dir, tu et donen una partitura o et donen un text i llavors tu has d'entendre el ritme de la partitura, el ritme del text, els matisos del text, les dinàmiques de la partitura. A mi, de fet, estudiar música m'ha ajudat moltíssim a interpretar, i al revés. Però perquè són dues disciplines molt diferents, però tenen moltíssim en comú, i al final tot es tracta de sensibilitats i d'apostes i decisions, no? Jo crec que quan agafes una partitura, tu també prens una decisió de això ho faré així, amb aquest caràcter, amb això. Hi ha la part tècnica i la part emocional, no?, que també hi poses en una partitura o en una... I llavors això també passa exactament igual amb el teatre. Vull dir, al final és el mateix, jo crec.
0: És un procés introspectiu, no?, que vas construint a poc a poc.
1: Sí, i no només introspectiu. Per mi és el que et deia abans. Per mi és superimportant tenir la mirada oberta, no? Vull dir, construir amb els altres. I la música passa molt també. És d'equip i també passa amb el teatre. Vull dir, no pots anar sol. Saps? Encara que actuïs sol, encara que facis un solo o un monòleg, tens el públic i tens...
0: El director,
1: també. On de vegades no n'hi ha.
0: D'acord.
1: Però, bueno, sí, o el director, sí. Però en el directe, diguem-ne, tens el públic i tens l'aire, jo què sé, la respiració. Crec que és important. Vull dir que no només és... Hi ha un procés introspectiu, però que ha de ser també cap a fora i rebent inputs de fora.
0: Em sembla molt interessant el que estàs explicant, perquè en el seu llibre The Empty Space, el mític director teatral Peter Brook explica que qualsevol espai buit es pot convertir en un escenari i que pot esdevenir un escenari amb una acció tan senzilla com que una persona el creui, mentre una segona persona l'observi des de fora, no?, i li està portant aquest significat. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Vull dir... Per qüestionar Peter Brook, no?
1: Qui dirà que no? No, però té tota la raó. Vull dir, en el moment en què tu poses una mirada externa, ja tot canvia.
0: Això t'ho plantejava perquè amb les funcions matemàtiques ens passa una mica el mateix. Una funció matemàtica ve a ser com una caixa negra en la qual tu hi introdueixes un valor d'entrada. Aquesta caixa, en funció del seu funcionament intern, et produeix un valor de sortida i avui veurem, doncs, diferents maneres de produir aquest valor de sortida. Però en el món musical tenim alguns artefactes que obeeixen aquesta descripció de la caixa negra i, de fet, tu en domines uns quants. Quins creus que podrien ser?
1: Artefactes, a què et refereixes?
0: Que funcionin com una caixa negra, que tu els dones un input i et donen una sortida.
1: Vols dir un contrabaix, un violí, vols dir això?
0: Exactament, un instrument musical.
1: Que perquè... té una caixa.
0: Sí. Exacte, perquè tu fas una sèrie de gestos, que de fet és, li estàs donant un valor d'entrada, és aquesta nota musical que tu vols produir, una melodia, i l'instrument, a partir del seu funcionament intern, et produeix aquesta sortida. Ja que parlem d'instruments musicals, quants en domines tu, Laura? Uns quants, eh?
1: Dominar el violí.
0: No, siguis modesta. Quants?
1: Bueno, sí, jo domino el violí, més o menys. I llavors toco el contrabaix, també, i una mica la guitarra, la mandolina, el piano el xapurrejo, i la veu també.
0: Molt bé.
1: És molt complicada la veu. Mira, ja que parles de caixes...
0: Sí, sí.
1: Les
0: caixa
1: veus,
0: toràcica.
1: Sí, i les veus són instruments molt delicats i molt complexes també.
0: Doncs en uns minuts veurem altres maneres de relacionar els instruments musicals amb les funcions matemàtiques. La cinta de Medius. A Catalunya Música. Avui m'acompanya la meravellosa actriu i multiinstrumentista Laura Aubert per conèixer de més a prop les funcions matemàtiques a partir de la seva experiència amb les funcions teatrals i les funcions musicals. De funcions matemàtiques en tenim unes quantes. La més senzilla de totes és una funció constant. I s'anomena funció constant perquè, independentment del valor d'entrada que li proporcionis a aquesta caixa negra que he comentat abans, sempre et dona el mateix valor. Això encara ho veiem molt més clarament si ho representem gràficament, perquè ens sorgeix com una línia paral·lela a l'eix horitzontal, no? Una línia constant. Clar, jo sé que tu has cantat en alguna òpera, per tant, aquesta pregunta és obligada. Tens alguna òpera preferida?
1: Ah, a veure, jo he cantat a la Flauta Màgica.
0: Sí?
1: Canta,
0: ara és que diu canta, canta.
1: No, cantaré. Però hi ha Pagliacci, també, quan vaig fer d'acord, i a Turandot, també, d'acord. És que m'agraden moltes òperes a mi. O sigui, clar, la Flauta Màgica m'impacta ja, vull dir, tinc tants records que emocionalment és molt potent per mi. Però també m'encanta Rossini, m'encanta la Cenerentola, hi ha moments que m'al·lucinen. I no sé, vull dir, no et sabria dir que tinc una òpera preferida.
0: Doncs ara que dius Rossini, això em va molt bé per introduir l'exemple que havia pensat, perquè l'any 1812 aquest compositor va escriure l'òpera Ciro in Babilonia, i en aquesta òpera hi ha una àrea que és força peculiar, ara la sentirem, que es titula Chi disprezza gli infelici, i m'agradaria que la sentíssim i a veure quina peculiaritat li observes.

0: Aquesta era l'ària Chi disprezza gli infelici de l'òpera Ciro in Babilonia de Rossini. I has observat alguna cosa estranya, peculiar?
1: Home, sí. Que només és una nota per part de la cantant, no?
0: Exacte, està tota l'estona cantant el si
1: sí.
0: bemoll.
1: I en canvi l'orquestra fa el que tu t'imaginaries que ha de fer la cantant, no? És
0: exacte,
1: graciós.
0: Exacte. Per això l'he triat com un exemple de funció musical matemàtica constant, no?
1: Sí.
0: Una manera de representar aquest concepte matemàtic. El que passa que també he de confessar que la raó històrica per la qual Rossini va escriure aquesta ària així era perquè la cantant que havia de cantar aquesta ària no tenia una bona veu. Aleshores, abans d'escriure-la, li va haver de fer una mena de prova de veu, no? I veure quin registre podia explotar, i es va adonar que l'única nota que cantava era el si bemoll.
1: Hòstia.
0: I aquest és l'origen d'aquesta ària.
1: Que fort.
0: Pues curiós, no?
1: Sí.
0: Que es pugui escriure una ària només
1: ja,
0: amb una
1: ja.
0: Sola nota.
1: Però és bo, perquè veus que funciona igualment.
0: Sí, sí.
1: Segur que molta gent ni si no saps música, és poc perceptible perquè l'orquestra t'ho embolica.
0: Clar, això també posa de manifest la creativitat de Rossini, no?
1: Sí, sí.
0: De tenir aquesta capacitat de dissimular-ho amb l'orquestra.
1: Sí, sí.
0: Un altre tipus de funcions matemàtiques són les funcions trigonomètriques. No sé si te'n recordes quan estudiaves a l'institut la trigonometria, no? Els cosinus
1: sí,
0: i els sinus.
1: Sona... Ah, sí.
0: Sí,
1: vale.
0: Per buscar relacions sí. i proporcions dels triangles.
1: Sí, això sí.
0: Les funcions trigonomètriques són molt útils perquè ens permeten representar fenòmens que són periòdics, és a dir, que es repeteix el mateix dibuix en el temps, no? En l'àmbit musical... les fem servir sobretot per analitzar el so, però també perquè l'ordinador pugui generar so, no? De fet, ho hem vist en algun capítol d'aquest programa. Però a mi m'agradaria centrar-me en la seva forma geomètrica. Si recordes el sinus o el cosinus de l'institut, té aquesta forma com de serra arrodonida, no? I això és un recurs que utilitzava molt Claude Debussy en les seves obres. T'agrada la seva música?
1: Sí.
0: Has tocat alguna obra seva?
1: Sí, m'agrada. Crec que n'he tocat alguna.
0: Uh-huh.
1: Sí, però me'n recordo.
0: Doncs si agafes una partitura seva, especialment de les de piano, doncs moltes vegades veus aquesta textura musical que té com aquesta forma de funció trigonomètrica i per sentir-ho he triat el preludi Feu d'artifici per a piano de Claude Debussy.

0: Sentíem el pianista Christian Zimmermann interpretant aquest preludi per a piano Feu d'artifici i te l'havia posat com a exemple perquè sentíssim juntes com Debussy utilitza aquesta forma ondulada típica de les funcions trigonomètriques i especialment del sinus i el cosinus. Però hi ha un altre motiu. És que tu també has après a tocar el piano. Oi que sí?
1: Sí, però bueno.
0: Bueno, però et defenses.
1: Sí,
0: et defenses.
1: Menys.
0: I a mi això em serveix per introduir un altre tipus de funcions que són els logaritmes. Però abans necessito, Laura, que em resolguis un petit enigma.
1: Ai.
0: D'acord? No pateixis, que serà divertit, ja veuràs. Tenim dos nombres, el 1000 i el 5050. Vale? Quins d'aquests dos creus que es troben exactament en el punt mig entre el 100 i el 10.000?
1: Entre el 100 i el 10.000?
0: Sí.
1: El 5.050... Ah, sí, el 5.050.
0: M'has Així... posat una cara perquè jo crec que intueixes que podria ser l'altra resposta, també.
1: Sí, perquè, clar, 100... què m'has dit? 100 i...
0: 100 i 10.000.
1: Sí, no sé per què ho he pensat. Sí, però no sé,
0: així d'entrada... Ho has pensat perquè la teva intuïció és molt bona, perquè les dues respostes són correctes, tot depèn de amb quina perspectiva ho analitzis. Si ho analitzem des de la perspectiva lineal, nosaltres podríem representar en una línia, diguéssim, en una línia mètrica, podríem representar el 100 i el 10.000, i si tracéssim exactament el punt mig, seria el 5.050, perquè això és com calcular la mitjana, no? Si sumem 100 i 10.000, i ho dividim entre dos, és 5.050. Però la perspectiva logarítmica és que si tenim un nombre com el 100, que té dos zeros, i un altre nombre com el 10.000, que en té quatre, la teva lògica també t'ha portat a pensar, ostres, podria ser el 1.000 perquè té tres zeros, no? Aquesta és la perspectiva logarítmica. I, de fet, els logaritmes són una funció molt útil perquè ens permet comparar nombres que difereixen molt entre si, que són de magnituds molt diferents, que són un molt gran, un altre molt petitet. I això ho fem servir, per exemple, en l'escala Richter, que sabem que cada nombre d'aquesta escala es correspon a un terratrèmol d'una magnitud que cada vegada s'intensifica de 10 en 10, diguéssim, que cada vegada és 10 vegades més potent que l'anterior, no? També ho fem servir per mesurar la potència sonora amb l'escala dels decibels. Però a mi m'agradaria exemplificar-ho, ja que estàs avui aquí, amb un dels teus projectes.

0: Anem a fer un petit test de coneixement general que estem sentint en aquests moments.
1: Això és Pirates del Caribe.
0: Exactament, sí. I te l'he posat perquè l'any 2001 tu vas fundar la companyia Els Pirates Teatre amb el teu germà, l'Adrià Obert. Explica'm en què consisteix aquest projecte.
1: Això, no només amb l'Adrià, sinó som 15 persones. Nosaltres, bé, és una companyia de teatre que ens vam conèixer quan érem molt petits. Jo tenia 10 anys per una òpera de secundària que es deia, bueno, un projecte de l'Ajuntament que feien òperes de secundària i cada 2 anys feien càstings a nens d'escoles de música que cantessin a corals. I mira, va donar la casualitat que van fer un càsting i ens van agafar a nens de diferents escoles de música de barris de Barcelona i molts dels quals van fundar al cap de 2 anys Els Pirates Teatre, perquè van fer el musical Els Pirates de Gilbert i Sullivan, perquè érem una colla de nens que vam voler seguir veient-nos i seguir fent teatre. I res, quedàvem en un centre cívic, durant 2 anys vam estar assajant, després vam estrenar, vam fer com una gira de teatre amateur i vam continuar fent teatre i vam entrar a l'Institut del Teatre, un darrere l'altre, no? Que anàvem, quan fèiem les proves de l'Institut deien un altre pirata, que mola. I llavors, mira, ens hem professionalitzat i ara ja, fins i tot ara mateix, estem gestionant una sala al Maldà.
0: Des del 2014?
1: Sí.
0: A més, trieu els vostres propis espectacles, els creeu vosaltres o sempre busqueu obres existents?
1: Com a Maldà, vols dir?
0: I com a companyia, les dues coses.
1: O sigui, com a pirates, nosaltres hem fet una mica de tot. Però normalment ens basem en obres ja escrites, sobretot hem fet clàssics, i el reescrivim, fem una dramatúrgia nova. Però ara mateix, per exemple, estem fent Els Secundaris, que ho hem escrit jo i el Bernat de zero, que és una aposta també diferent. I nosaltres cada vegada fem reunions i diem que ens ve de gust fer, no? I que creiem que hem de fer com a companyia i això, i llavors entre tots votem i llavors decidim quin tipus d'obra fem o no.
0: Doncs sí. Imagina't que en una d'aquestes reunions un dia em presento perquè vull invertir en la vostra companyia i aleshores us pregunto quin és el vostre pressupost per partides, per veure jo també quina contribució econòmica puc fer, no? Però per saber quina contribució econòmica puc permetre'm, diguéssim, l'únic que necessito saber és el nombre de xifres de cada partida. Per tant, si et pregunto quin és el nombre de xifres del pressupost global de la teva companyia, Els Pirates Teatre, i quin és el nombre de xifres de la partida més econòmica, què em diries?
1: Sí, un projecte... podem fer-te un projecte per... apurant molt, 20.000 euros. Apurant molt.
0: Però quantes xifres són? Quantes xifres té 20.000?
1: Què vols dir?
0: Quants nombres hi ha en el nombre 20.000? Quantes xifres hi ha?
1: 5.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Pues, de 5 xifres?
0: Sí.
1: O si vols, te'n fem un de... no sé. No, a veure, de 6.
0: De 6 xifres?
1: Sí.
0: I el més econòmic, sí, encara que sigui pagar-vos els cafès... Quin pressupost seria? Quantes xifres tindria?
1: Home, per cafès no... No t'ho fem, eh?
0: Ho sé, és només per un exemple.
1: Per un exemple, doncs,
0: si fos un mecenes així, saps, petitet. Dos xifres. Saps què estem fent en aquests moments? Estem calculant els nombres i els estem comparant, no en la seva forma original, amb totes les xifres, sinó que estem comparant-los a partir del nombre de xifres. No sé si m'explico. Per tant, en el fons, estem fent una drecera per entendre'ns ràpidament, sense haver d'especificar els detalls.
1: Vale.
0: Aquesta drecera és un logaritme. El logaritme el que ens permet és poder comparar, com he comentat abans, xifres que difereixen molt entre elles. El pressupost, m'has dit, un de 5 xifres, un altre de 2, no? Si haguéssim de comparar-los els nombres tal i com són, seria potser una manera una mica més llarga, perquè m'hauries de fer el pressupost, mira, escolta, és que ara m'he deixat això i ara no sé què, no? En canvi, dius, mira, Laura, si vols invertir en la nostra companyia, pensa en un nombre de 5 xifres, no? O pensa en un nombre de 8 o en un de 10.
1: Clar, llavors...
0: I llavors ja ens entenem. Aquesta és la gran diferència que hi ha entre l'escala logarítmica i l'escala lineal que ja hem vist abans amb l'exemple del 1000 i el 5050. En una escala lineal, cada pas que fem és una suma. En una escala logarítmica, cada pas que fem és una multiplicació. En aquest cas, de 10. Per tant, quan volem calcular el logaritme d'un nombre, el que en el fons estem calculant és quantes vegades necessitem multiplicar per 10. M'explico? Uh-huh. Aleshores, per saber com passem d'un nombre a un altre, en el fons necessitem calcular només quantes vegades, quants passos hem de fer per passar d'aquell nombre a l'original. Si jo pregunto quants passos necessites per passar de l'1 al 10.000, quants serien?
1: 10. Ah, no, de l'1 al 10.000.
0: Sí.
1: Ah, 5.
0: Quantes vegades necessites multiplicar per 10? Té 4 zeros,
1: sí.
0: Per tant són 4 passos.
1: Ah, 4. Ai, m'estic liant.
0: No passa res, no passa res. El logaritme de 10.000...
1: Necessito un paper.
0: No, bueno, si vols te'l dono, mira.
1: No, no, no, tranquil·la.
0: No, no, però la idea és aquesta. El logaritme de 10.000 és 4, perquè necessitem multiplicar 1 per 10 4 vegades, que és el mateix que elevar 10 a la 4. Clar, jo t'he començat parlant de divisí i de que això estava molt relacionat amb el piano i suposo que ara mateix et deus estar preguntant com, no?
1: Sí.
0: Sí. Avui hem començat amb la història d'aquell inventor del precursor dels escacs que li havia demanat al rei com a recompensa que per cada casella del tauler dels escacs, bueno, de la xaturanga, li anés doblant la quantitat. Això en matemàtiques és el que es coneix com una progressió geomètrica. I amb el piano això ho estem fent constantment. I el procés invers de fer aquesta progressió geomètrica, d'anar multiplicant 2 cada vegada, en el tauler dels escacs, si tenim 64 caselles, és multiplicar 2 per ell mateix 64 vegades, és elevar 2 a la 64. Uh-huh. El procés invers del nombre aquell tan llarg que he explicat al principi, dels quintilions, quadrilions, per arribar als 64 passos de les 64 caselles del tauler, el que hauríem de fer és calcular el logaritme en base 2, perquè aquesta vegada, en lloc de multiplicar per 10, estem multiplicant per 2. Com, si jo et dic que això està molt relacionat amb quan toques el piano, tens alguna idea de com podria ser? Si no, t'ho explico jo, eh?
1: Bueno, jo intueixo
0: sí?
1: Que estem parlant dels semitons i de les octaves.
0: De les octaves, interessant. Mira, farem ara com abans, et posaré una música, abans t'he posat un ari de Rossini, ara posaré una música d'un altre compositor que encara no et dic qui és, i vull que et fixis amb la característica de la música i després et revelo un misteri.

0: Sentíem el primer moviment de la música ricercata de Gheorghe Ligeti. Alguna característica que vulguis compartir amb mi i amb els nostres oients?
1: Que visquin les octaves. No?
0: Visquin les octaves?
1: No, perquè és això, és una nota amb diferents octaves.
0: Exacte, és una octava de la tota l'estona. Per què t'he posat aquest exemple? Tu alguna vegada t'has plantejat com t'orientes en el piano? Quin recurs fa servir?
1: Sí, per octaves.
0: Sí?
1: Sí.
0: I et vindria de gust demostrar-nos-ho a mi i als nostres oients, seure al piano i tocar-nos alguna coseta en diferents octaves per poder explicar un altre concepte al darrere.
1: Bueno, vinga, va.
0: Sí?
1: Vinga, va. Fa molt que no toco, però vinga.

0: Per què pots reproduir la mateixa melodia tan fàcilment canviant d'octava?
1: Perquè és exactament el mateix, la mateixa distància, però una mica més a la dreta.
0: Hi ha un mateix patró visual i auditiu, que es va repetint tota l'estona. Sí. És el que coneixem com l'equivalència d'octaves. Però el piano té una característica, i és que a cada octava les freqüències es dupliquen. I això el que vol dir és que mentre al piano totes les tecles tenen la mateixa proporció i sempre es mantenen, i per tant segueixen una escala lineal, auditivament al piano les freqüències que produeix segueixen una escala logarítmica, perquè tornem a l'exemple del joc dels escacs, del chaturanga, perdó, disculpi'm, el senyor que el va inventar. Tornem a l'exemple d'aquell taulell, no?, que cada vegada es dupliquen. Per tant, quan estàs tocant el piano, en el fons estàs calculant logaritmes en base 2. És a dir, el teu cervell està intentant associar i trobar la correlació entre una escala lineal, és a dir, l'escala lineal visual del teclat del piano, i l'escala auditiva logarítmica. Per això et volia demanar que féssim aquest experiment per veure d'una manera molt més clara com funciona. Tinc una altra sorpresa per tu, ja pots tornar a seure amb mi a l'estudi. Ara farem un experiment.
1: Sí.
0: Et posaré una melodia i primer només m'has de dir si la reconeixes o no.
1: Vale.
0: La coneixes?
1: Sí, home, tothom la coneix.
0: Sí, es va popularitzar molt perquè Mozart va escriure un seguit de variacions.
1: Sí.
0: I com que està interpretada amb el piano, estem sentint les freqüències en l'escala logarítmica habitual, no? No ens sona res estrany. Ara mira què passa si adapto totes les freqüències en una escala lineal. Mira com sona.

0: Que bo.
1: Què t'ha semblat?
0: No, no, clar, que realment és com trobar els punts intermitjos. És com el que m'has dit del
1: sí.
0: 5.050, no?
1: Sí,
0: i el, vull dir, passar per les... Com si fos una gràfica, no?
1: Clar, o sigui, al principi sembla com si l'haguessin transportat una sèptima
0: sí.
1: menor i després tots els intervals es van escurçant.
0: Clar. Mm.
1: Aquest experiment Gràcies. El que ens indica, que ja ho hem vist una mica amb el piano, és que el creixement de les freqüències és exponencial. Tornem a la progressió geomètrica del principi. I això em permet relacionar el piano amb el violí, que és el teu instrument rei, perquè tu vas tocar, vas ser la violinista titular de la Jonc, de la

0: Orquestra Nacional de Catalunya durant 3 anys i també has col·laborat amb Kanye West. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus, I ain't had no phone in my apartment. Abans de res, ens has d'explicar com vas acabar tocant amb el Kanye West, perquè crec que això sí que no s'ho esperaven els nostres oients. Més enllà de l'escala logarítmica del piano, no s'ho esperaven, això. Explica'm.
1: Doncs mira, és molt fort i m'és
0: ja,
1: igual.
0: Ja sé que és molt fort, Laura.
1: No, perquè el tio... O sigui, ara parlaré una mica malament d'aquest home, però crec que m'és igual. Demanava en un... Estava buscant... Ell feia una gira que buscava dues violinistes, una arpista i una cellista. I a cada lloc on anava, doncs, agafava gent del lloc on anava, no? I llavors, això m'arriba a través del meu pare, perquè li va arribar un mail que estaven buscant jóvenes. Atenció, eh? Jóvenes. Sexis, pulcres, guapes i asseades.
0: En sèrio?
1: Sí, senyor.
0: Ostres, si ho arribo a saber, no ho remarquem avui, eh?
1: No, el nivell d'aquest senyor, bueno, ja ha sabut
0: baix,
1: una mica...
0: És baix, sí, sí.
1: És baix. Però bueno, estàvem buscant gent així que toqués i tal, i el meu pare em va dir, faria gràcia fer-ho. Ja tinc... No, però bueno, perquè és tot una experiència. I va contactar amb unes quantes així, perquè buscaven gent molt jove. Malauradament, no?
0: Sí.
1: I llavors, doncs, res, va ser tot un dia d'assaig i el tio arriba 5 minuts abans del bolo i el van fer.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, perquè portava una violinista, ell, molt, molt bona, que ens va estar treballant amb nosaltres tot el dia, perquè no podíem tenir les partitures abans. És a dir, no les vol donar, no? I va ser tot el dia a sac. Com és rítmicament, és complicat. A més, és un estil que jo tampoc dominava gaire. Mm. Bueno, cap de nosaltres, no? Però va ser una gran experiència. Sí. I realment és molt bo musicalment. Això no li trec, però bueno.
0: No, ja havia sentit algunes coses al respecte. Sí. Però em feia sentir molta curiositat, no? Vaig veure el teu currículum, doncs... Kanye West, això en parlarem segur.
1: Va ser una experiència.
0: Però sobretot m'interessava perquè amb ell vas col·laborar tocant el violí, i el violí i el piano tenen la mateixa característica. Pots produir unes freqüències que es van duplicant a cada pas, no? Vas multiplicant per dos, aleshores les freqüències es dupliquen, però en canvi, si t'hi fixes, el violí... Totes les cordes del violí tenen la mateixa longitud i en el piano les cordes creixen com de manera lineal, no? És a dir, progressiva. Però, en canvi, en el capítol que vam dedicar en aquest programa sobre Pitàgores, la física del so, vam veure que la freqüència que produeix una corda al vibrar i la longitud de la corda són inversament proporcionals. És a dir, que si una creix molt, l'altra s'ha de disminuir en la mateixa proporció. Això no és així. Com creus que ho fem?
1: Amb el violí.
0: Amb el violí i amb el piano. Com creus
1: per
0: que aconseguim?
1: Per la gruixudesa de les cordes.
0: Exacte. Com més greu és la nota, li anem posant més material i d'aquesta manera aconseguim la mateixa freqüència per la qual necessitaríem una corda molt més llarga, no?
1: Clar, perquè un piano és una arpa, en el fons, a dintre, no?
0: Exacte.
1: Llavors és el mateix.
0: Quin gust que vinguis aquí a aquest programa, Laura. Ho encertes tota la primera. És fantàstic, això.
1: T'ho diràs.
0: Sí.
1: Estic aquí patint.
0: No, aquí ja estem acabant. Avui hem començat parlant del teatre dins del teatre i com a conclusió volia explicar que amb les funcions podem fer el mateix. Qualsevol de les funcions que hem vist avui la podem introduir una dins de l'altra i llavors tenim una funció dins d'una funció. I com que hem parlat de funcions musicals, de funcions teatrals i de funcions matemàtiques, tinc molta curiositat de saber quina música ens has triat per representar-les a totes.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui m'ha acompanyat a la cinta de Mòbius la polifacètica actriu i multiinstrumentista Laura Aubert. I és el moment, Laura, de que ens diguis quina música ens has triat.
1: Doncs he triat Bach i les sonates i partites de Bach perquè jo crec que això que deies de les funcions es poden anar complicant molt, no? Mm-hmm. I penso que Bach ho fa moltíssim bueno, he triat això perquè n'he tocat alguna amb el violí i ho puc comprendre una mica amb això. Perquè ell, a partir d'una base, o sigui, una mateixa estructura, no? Una mateixa, podries dir, petites funcions, ho va incrementant i fent i complicant cada vegada més. No em sé explicar molt bé perquè no sé explicar-ho molt bé, però dins del meu cervell té lògica.
0: Té lògica, no? Llavors, si dins del teu cervell té lògica, dins del nostre també. Ens acomiadem avui amb la Chaconne de la segona partita per a violí de Bach i t'agraeixo moltíssim que hagis acceptat la invitació i m'hagis acompanyat avui a la cinta de Mòbius. Ha sigut un autèntic plaer.
1: Igualment.
0: I desitjo que la teva trajectòria segueixi evolucionant segons l'escala logarítmica com fins ara.
1: Gràcies.
0: I els que ens heu escoltat des de casa, us volem recordar que ens podeu seguir al nostre perfil de Twitter, @cintamobius/cm. Avui us hem acompanyat en Pau Blasi, el control tècnic, la Vanessa Esteve a les xarxes socials, l'Alba Quinquillà a la producció i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins a la propera.

0: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un programa tot Mozart dirigit per Ton Koopman, un concert que es va fer al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025, un concert amb música instrumental, però també amb obres que requereixen la veu, en aquest cas la de la soprano russa Julia Lezhneva. Són tots els intèrprets d'aquest concert d'avui en què hi sentirem l'obertura de la flauta màgica, l'exultate jubilate, la serenata nocturna, Köchel 239, l'àrea de concert Voi avete un cor fedele, una àrea de les noces de Figaro i, finalment, la sinfonia número 38, l'esplèndida Praga de Mozart. Tot això des d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio suïssa de Parla Romanxa, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb la música fantàstica amb què comença la flauta màgica de Mozart, aquella òpera que va escriure als 35 anys, era a Viena, era l'últim any de la vida de Mozart, un període en què va escriure, entre altres, el Rèquiem, el concert per a clarinet o la Clemenza di Tito. Doncs, de Mozart, i per començar aquest concert d'avui, obertura de la flauta màgica, el Köchel 620, en versió de l'Orquestra de Cambra de Lausana, sota la direcció de Ton Koopman.

El concert d'avui, un concert monogràfic Mozart sota la direcció de Ton Koopman, ha començat amb l'obertura de la flauta màgica, el Köchel 620 de Mozart, una de les últimes obres del compositor de Salzburg abans que morís l'any 1791. L'orquestra que sentim és l'Orquestra de Cambra de Lausana, a la qual ara s'hi afegirà la veu de la soprano russa Julia Lezhneva i serà per a interpretar el motet Exultate i Jubilate, que Mozart va escriure als 17 anys, quan acabava d'entrar al servei de l'arquebisbe Coloredo. Tot això passava a Salzburg. Salzburg era un petit estat eclesiàstic del Sacre Imperi i l'arquebisbe governava tant políticament com musicalment. La relació entre Mozart i Coloredo va ser tensa en molts moments i a l'inici va aparèixer aquesta obra, aquest motet preciós, l'Exultate Jubilate, el Köchel 165, que ara interpreta Julia Lezhneva amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i la direcció de Ton Koopman.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un concert ple de la música de Mozart, un concert amb la participació de Ton Koopman, un concert, per tant, que fa atenció a la interpretació historicista. Ton Koopman és una figura clau en aquest àmbit, encara que treballi amb orquestres modernes, com per exemple avui dirigint l'Orquestra de Cambra de Lausana. Amb Julia Lezneva, la soprano russa nascuda l'any 1989, ara acaben d'interpretar el motet Exultate Jubilate, el Köchel 165 de Mozart, un motet de quan començava a treballar amb l'arquebisbe Colloredo a Salzburg, un motet de quan Mozart tenia 17 anys. De fet, aquest concert és un concert en què passarem per diferents etapes de la vida de Mozart. Hem començat pel final de la vida, amb l'obertura de l'òpera La flauta màgica. I ara som en aquell moment dels anys 70 del segle XVIII en què Mozart era a Salzburg i componia un motet com l'Exultate Jubilate o tres anys després la serenata nocturna en re major Köchel 239. Més música instrumental perquè descansi la veu de la soprano Julia Lezneva, a qui sentirem després interpretant una ària de concert i després una ària de les Noces de Fígaro de Mozart. De moment, la serenata nocturna en re major Köchel 239 amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i la direcció de Ton Koopman.

Aquesta era la serenata nocturna Köchel 239 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra composta als 20 anys, una obra de l'any 1776, una obra que ha interpretat l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Ton Koopman. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui. Gravació de la ràdio suïssa de Parla Romanxa, una gravació del novembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi amb la UER. És així com avui us oferim aquesta actuació de Ton Koopman a Suïssa, qui ara continua el concert amb música vocal, perquè la solista és la soprano russa nascuda l'any 1989, Julia Lezneva. És formada a Moscou, va començar cantant i donant-se a conèixer amb Marc Minkowski i amb 36 anys és una assídua de les grans sales de concert de tot arreu. Ara li sentim interpretar el que havia de ser l'última aparició a l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana, Voy a verte un cor fedele, és l'àrea de concert Köchel 217 de Mozart, però els aplaudiments això ho enllaçaran amb el que va ser l'obra fora de programa que va interpretar Lezneva, Voy que sapete, l'àrea de Cherubino de l'acte segon de l'òpera Les noces de Fígaro. Julia Lezneva canta amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i dirigeix Ton Koopman.

Era la veu de la soprano Julia Ledesneva a qui hem sentit des del final de la seva actuació al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025. Aquesta actuació havia d'acabar amb l'àrea de concert Poia Bete un cor fedele, el Köchel 217 de Mozart, però això s'ha enllaçat a causa dels aplaudiments amb el que va ser l'obra fora de programa que va interpretar Ledesneva, aquest boi que sapete preciós, àrea de Cherubino, de l'acte segon de l'òpera Les noces de Fígaro de Mozart. Perquè el concert d'avui ho és tot, Mozart. Hem començat amb l'obertura de la flauta màgica. Hem sentit l'Exultate Jubilate, la serenata nocturna Köchel 239, aquesta àrea de concert Boia Bete un cor fedele, i ara arriba el que serà l'última actuació de l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Ton Koopman, el clavecinista, organista, director d'orquestra holandès, nascut l'any 1944, Ton Koopman, el fundador l'any 1979 de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, però que també ha dirigit orquestres com la del Concertgebouw o la Filarmònica de Rotterdam. Koopman va ser alumne de Gustav Leonhard, ha gravat la integral de les cantates de Bach, defensor de la música de Buxtehude, també l'ha enregistrada en disc, i avui li sentim aquest concert tot Mozart que s'acaba amb la sinfonia número 38 de l'any 1786. Mozart tenia 30 anys. És la sinfonia en re major Köchel 504, la sinfonia Praga, que sona així amb l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Ton Koopman.

0: Aquesta era la sinfonia número 38 en re major, la sinfonia Praga Köchel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra fantàstica de l'any 1786 que ha interpretat l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Ton Koopman. Avui hem sentit el concert que Ton Koopman va fer al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025, un concert tot Mozart, un concert que ha començat amb l'obertura de la flauta màgica. Ha continuat amb el motet Exultate Jubilate, que és quan hem sentit per primera vegada la veu de la soprano russa nascuda l'any 1989, Julia Lezneva. Després d'això ha tornat la música instrumental, hem sentit la serenata nocturna en re major Köchel 239, igual que l'Exultate Jubilate composta a la dècada dels 70 del segle XVIII, i a continuació Julia Lezneva ha interpretat l'ària de concert Boiavete un cor fedele. Fora de programa hem sentit el boi que sapete de les noces de Fígaro i el concert s'ha acabat amb aquesta sinfonia meravellosa, la número 38 de Mozart. La Praga, que posa el punt final a aquest concert que va gravar la ràdio suïssa de parla romanxa, un concert que ha arribat a Catalunya amb música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. És un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la segona sonata per a violoncel i piano en fa major, l'opus 99, que ara hi interpreten Anne Gastinel i François-Frédéric Gue.

0: Aquesta era la segona sonata per a violoncel i piano en fa major, l'opus 99 de Johannes Brahms, en versió de la violoncel·lista Anne Gastinel i el pianista François-Frédéric Guy.
1: Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Sabies que la nictofòbia, la por a la foscor, acostuma a començar als 2 anys i es relaciona amb el desenvolupament de la imaginació simbòlica?
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Per més frustrant que ens sembli als adults, la por a la foscor és un fet freqüent i totalment normal en els infants. De fet, és una por relacionada amb la supervivència, un record evolutiu de quan vivíem envoltats de depredadors. El nostre cervell, de fet, no s'atura mai del tot i quan no hi pot veure bé, aguditza altres sentits com el de l'oïda i intenta esbrinar què hi ha. O sigui, en realitat els infants no tenen por de la foscor, tenen por del que imaginen que hi pot haver en la foscor. I aquí és on podem transformar la por en un territori creatiu diferent. Podem substituir els monstres de sota del llit i de l'armari en idees boniques o poètiques, per exemple. Avui, al Set de Sons, ho descobrirem. Aquesta idea, la de transformar la por en creativitat i poesia, és la que ens fan Aurora Bausà i Pere Jou en l'espectacle per a tots els públics Fosca, una proposta on la veu, la música, el moviment i la llum són els elements indispensables d'un joc escènic. Els tindrem a l'estudi per tal que ens expliquin com ho fan. I, per altra banda, a les seccions didàctiques descobrirem un antic himne irlandès i sabrem com l'estudi de la veu primària va influir en l'obra de Meredith Monk. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Com sempre, comencem el programa obrint un espai per a la calma, aturant-nos un moment per respirar i emocionar-nos amb la música. Avui hem escollit una peça que ens evoca nostàlgia i tendresa a parts iguals i ens omple de bellesa serena. El seu títol significa Olor de salnitre. En basc es diu Cresal Usaina i és de Pello Ramírez.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: No puc dormir, tinc por. Por de què? De la foscor. Ben segur que molts de nosaltres hem tingut aquesta conversa infinitat de vegades a l'hora d'anar a dormir. La por a la foscor és un dels terrors infantils més comuns arreu del món, sigui quina sigui la cultura. Avui no esbrinarem per què els humans tenim por a la foscor, però sí us proposarem reconvertir aquesta por en un lloc creatiu i poètic per deixar lliure la imaginació. Ho farem gràcies a l'art i a un espectacle per a públic familiar ben singular que combina moviment, cant i llum. Porta per títol Fosca i els seus creadors són Aurora Bausà i en Pere Jou. Benvinguts al Set de Sons a tots dos.
1: Moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: Fer un espectacle familiar a l'entorn de la foscor és anar com al moll de l'os, no?, de la por dels infants i fins i tot, no?, de les preocupacions dels pares, perquè, clar, segur que hi ha moltes nits que ens costa, no?, això d'anar a dormir. L'objectiu de l'espectacle era canviar la por per un joc creatiu, o sigui, aconseguir fer una mirada diferent?
2: Jo crec que podríem dir que bastant, no?
1: Sí.
2: Si parlo de com ens va venir aquesta idea, nosaltres vam fer un espectacle previ, que era per públic adult, que es diu A Beginning, i és un espectacle que precisament treballa molt en la foscor i amb la llum. Però d'entrada comença amb 12 o 15 minuts de foscor absoluta, aquest altre espectacle,
0: sí,
2: i on els intèrprets canten en aquesta foscor, no? Arran de fer bastantes vegades aquest espectacle en públic adult...
1: I parlant, sobretot, després, no?, amb el
2: públic.
1: Exacte,
2: demanant i també veient una mica la reacció durant aquests minuts, perquè és veritat que és un punt exigent, no?, pel públic. Ens vam adonar que el públic adult també tenia por a la foscor, o com a mínim tenia unes sensacions que podien vincular igual a l'angoixa, a la inquietud, a la impaciència, no?, del no saber què està passant, què estan fent aquesta gent, què hi ha al meu costat, no? I això va ser un dels catalitzadors,
1: sí,
2: jo crec,
1: dels,
2: no?,
1: detonants o dels primers indicis que dius, ostres, resulta que la por, la foscor ens fa por, no? I si ens fa por com a adults, probablement com a infants encara més, no? I
2: sí, llavors... o inclús pensem només en els infants els fa por la foscor, no? Però després hem vist que no, que és una cosa que està molt arraigada.
0: I
2: llavors, a partir d'aquí, això va ser una de les raons que vam dir, ostres, aquí hi ha feina a fer, hi ha investigació. I l'altra cosa després va ser un dels promotors d'aquesta idea de l'espectacle, també va ser el Francesc Casadesús, que ens havia programat el Grec amb aquest espectacle per adults, i ara que estava al lliure ens va dir, ostres...
1: Igual tindria sentit fer una adaptació d'aquesta peça per infants.
2: O a partir d'això, no?
1: Sí, al final no va ser una adaptació, sinó que és una peça pròpia per si mateixa, vull dir que...
2: Sí, i llavors, sí, vam començar a donar-hi voltes, ells, el llibre té aquesta programació infantil molt, molt potent, i llavors, a partir d'aquí vam dir, ostres, doncs sí, ens hi veiem, anem a provar.
1: Sí.
0: Perquè en The Beginning no estàveu pensant en la por, diguéssim.
1: No, en absolut.
2: No. De fet, no volia, precisament, no?
1: Volíem evitar... donar por, perquè el que volíem era, bàsicament, bloquejar el sentit de la visió perquè el sentit auditiu s'expandís, no?
2: Sí, en el cas de Fosca, jo ja crec que només el títol de l'espectacle ja avisa, no?
1: Sí.
0: I... Vau aprendre, eh? Això va de foscor.
2: No hi ha sorpreses pels nens en aquest sentit, i de fet és bastant graciós perquè jo estic fent el so en directe, diguem, de l'espectacle, estic fora, i llavors veig els nens quan entra a la sala i el que parlen i tal, i més d'una vegada he sentit nens que deien, jo si es fa fosc... tindré por, o jo si es fa fosc me'n vaig perquè tindré por, no? El que passa és que després jo crec que a l'espectacle crec que un encert que vam trobar
1: és que comencem amb els llums,
2: comencem amb
1: de
2: llum.
1: La sala totes obertes,
2: comencem amb llum, comencem de dia,
0: d'acord, o sigui tot el contrari.
1: Exacte.
2: Comencem de dia,
1: la primera escena són els
2: sense fer molt d'espoiler,
1: la primera escena és que es fa de nit.
2: Exacte,
1: no?
2: D'acord, és un procés,
1: els tres intèrprets que quan entren a escena decideixen, amb una sèrie
2: d'elements
1: escenogràfics, porten la nit, i un cop en aquesta nit, diguéssim, comença
0: tot.
2: Clar, llavors els infants ja han vist els intèrprets, ja els han conegut d'alguna forma.
1: Els han sentit cantar, els han cantat a prop, els han vist les cares, no? I
2: llavors,
1: pues, fum.
2: A poc a poc va arribant aquesta nit, no? I llavors, quan arriba, en realitat no hi ha cap nen que tingui por, perquè... Jo crec que els hem portat.
1: Una vegada
2: l'hem fet, aquesta actuació més de 30 vegades.
3: Un nen que va dir...
2: Això tinc por. No me'n fio d'aquesta gent. No me'n fio.
3: Doncs queda clar que aconseguiu ressignificar-la. La foscor, no? O sigui, que els infants aconsegueixin estar a gust en la foscor.
1: Sí, i arriben a nivells de foscor... Foscor.
2: Sí.
1: Que jo crec que si anéssim allò per tall, no? Que és que de la llum diurna ens els fiquéssim aquí, seria un escàndol.

0: fosca veu de molts dels treballs que ja heu fet, no?, de les vostres investigacions, en el cas, per exemple, de la il·luminació, el tractament de la il·luminació és important, ja ho era, com ens dèieu, amb el The Beginning, o sigui que aquí continueu jugant amb això, no?
1: Sí, jo crec que un dels principals elements que tenen en comú aquestes dues peces és que la il·luminació la manipulen els intèrprets en escena, i per tant ho fan amb objectes lumínics. En el cas de fosca vam ampliar aquests objectes i ara hi ha uns cascs lumínics que són molt, molt, molt guapos. Jo crec que això és un dels, no?, un dels trets més característics.
2: I que la vinculen amb la veu.
1: Exacte.
2: És a dir, quan els intèrprets fan llum també canten, no? I llavors hi ha aquesta sincronia
1: de sincronia a vegades, no?
2: Clar, a vegades sí, que genera aquesta relació com sinestèsica, no? De que tu sents cantar però estàs veient un feix de llum i llavors perceps com un únic fenomen, d'alguna manera, no? Que és color-so, no? Llum-veu, no?
0: De fet, és una de les maneres que treballeu més, no?, d'unir elements a dalt, no?, de jugar amb l'espai escènic, amb la llum, amb el moviment i sobretot amb la veu, no? O sigui, aquest és una miqueta marca de la casa.
2: Sí, clar, nosaltres diguéssim que de formació som músics, som compositors, ella estudia piano clàssic, jo cant clàssic, i al final el que passa és que simplement que acabem composant no només amb elements sonors, sinó també, doncs, això, amb elements escenogràfics, amb el moviment coreogràfic, no? I és d'alguna manera... És com si en comptes de treballar amb violins i trompetes, doncs es treballéssim amb llanternes i el moviment del cos i les veus, no?, d'alguna manera.
0: És com que la composició es fa amb tots els elements que teniu a l'abast.
1: Exacte, sí. Es fa extensible. Llavors això genera un llenguatge que és molt híbrid en essència, perquè no és que la llum sigui una capa que afegim posteriorment les dues darreres setmanes abans d'estrenar, perquè la llum no ens serveix per il·luminar, en realitat.
0: I clar, tot això doncs, ja ho heu anat tractant en els altres espectacles, però aquest és el primer que feu per a públic familiar.
1: Efectivament.
2: Sí.
1: La nostra primera incursió en aquest territori.
0: Ja m'heu explicat una miqueta com va anar, però clar, quan us vam plantejar el fet de dir doncs ara anem a fer un per a públic familiar, anem a pensar doncs amb nens de 6, 7, 8, a partir d'aquí, eh? Després allò pot ser per a tots els públics, evidentment.
1: I més petits estan venint també.
0: Sí,
1: molt.
0: Sí,
2: ens hem donat compte que a partir de 4 entren superbé i acompanyats amb contextos
1: amb
2: més barrejats,
1: també
2: per sota de 4.
1: Sí, sí, sí, està passant. Nosaltres no ho teníem tan clar, això, que perquè dèiem, ostres, no els volem espantar, no? Jo què sé. Però
2: també
1: clar,
2: perquè no teníem experiència,
1: Fent espectacles així, no?, amb nens, i llavors vam decidir acotar-ho en unes edats que ens semblaven menys arriscades. Però després és veritat que cada vegada que l'hem anat ensenyant... jo que sé, per exemple, del Festival Petit, no?, les dues directores ens van dir, ostres, això té potencial amb nens més petits, perquè és molt sensorial al final i és un tipus de llenguatge que no és tan narratiu. No hi ha text, per exemple, però sí que van passant coses, però no hi ha text, no? I en canvi això és una experiència com molt sensorial, de colors, de so, que els infants més petits també hi poden entrar perfectament, no?
0: Quins són els reptes que us vau plantejar? És a dir, en el moment de dir, doncs, d'acord, farem un espectacle per a públic familiar.
2: Jo crec que, almenys a mi personalment, el que em preocupava més és que nosaltres, en les peces que havíem fet fins a llavors, treballem amb una lentitud i amb un minimalisme de la informació que li donem al públic bastant forta, diguéssim, no? Som bastant austers. I a mesura... com que posem a règim, saps?, a l'espectador...
0: Sí, sí.
2: Per tant, el que vol dir que si en determinats moments es pot avorrir, d'alguna manera per nosaltres, en determinats moments pot estar dintre de lo acceptable o dintre de lo... No és que vulguem que la gent s'avorreixi, però que, bueno, que si passa, probablement sabem que després ho acabarem, probablement sabem gestionar.
1: Sí, o que aquesta exigència que igual els hi fem en un moment, després tindrà un fruit, perquè si has... No? Si li hem tret elements o l'hem deixat una mica més amb això, menys elements on enganxar-se, quan de cop n'hi dones un té molt de pes.
2: Sí, i clar, amb els nens era, cuidao, perquè un adult si se t'està avorrint lo màxim que fa és dins del seu cap maleir-te, però no alça la veu.
1: I com a molt se'n pot anar. Com a molt se'n podria.
2: Però se'n va en silenci.
1: Però no ens passa això, igualment.
2: Normalment se'n va en silenci.
1: No arribem a l'extrem.
2: Molt poques vegades. I llavors, clar, els infants pensàvem, això pot ser dinamita, perquè si comencen a avorrir-se, se'ls gira la pinça i llavors comença a fer bola de neu i això ja no hi ha qui ho aturi, no? Però a l'altra banda, per altra banda tampoc no volíem començar a fer
1: malabarismes aquí a tope per entretenir-los, mantenir-los entretenguts.
2: Bueno, no és el que fem, no? Llavors aquí el repte era mantenir aquest equilibri entre el que a nosaltres ens agrada fer, que és ser minimalistes amb la informació i anar entregant les peces del puzzle com molt a poc, però aquesta velocitat adequada a persones més petites.
1: Sí, a una ment que té
2: una altra temporalitat.
1: Exacte. Sí, jo crec que en aquest sentit sí. No, vam fer una mica de stalking.
2: Espionatge industrial
1: de peces.
2: Vam veure unes quantes peces i les que més ens van agradar tenien uns elements en comú en quant als tempos d'entrega d'informació.
0: D'anar donant informació, no?
2: Sí, sí. Sí, llavors, quasi que anava amb el cronòmetre en algunes peces.
1: Cada quan fan canvi, aquesta nit.
2: Molt bé.
1: I vam veure que la durada són 5 minuts.
2: Sí, cada 5 minuts entra un element nou. Encara que sigui sutil, però canvia la percepció del joc, canvia la
1: percepció
2: del que estàs
1: cosa,
2: fent.
1: Una mínima cosa, Sí, no és que hagis de canviar d'escena radicalment. Però és veritat que hi ha una cosa que, pum, dones allò i és com un raig de llum, no? Que dirigeixes l'atenció en un altre, una altra direcció o un matís d'allò mateix i això va, el mantenim enganxat, d'alguna forma.
2: Sí.
0: Diuen que els infants són del públic més exigent que hi ha, no? Perquè
1: són molt honestos,
0: no? No te'n passen ni una.
2: No. I si després fas allò, no? Converses...
1: Amb ells
2: després de l'espectacle no tenen pietat.
1: No. Me'n recordo una, perquè vam fer com converses després de passes amb nens.
0: Sí.
1: I demanàvem, qui li ha fet por? I llavors la meitat deia una miqueta, l'altra meitat deia zero. I dic, vale, bueno, llavors anem bé, no? És com ho estem
2: sí,
1: dirigint
2: bé, jo crec.
1: Una mica
2: de por, no?
1: Una mica, o sigui, però, clar, si la superes també és que estàs superant un repte, no? Vull dir que també té una part positiva, que t'hagi fet una mica de por, però després has vist que en realitat no passava res. És part d'una mica de l'aprenentatge de la vida, no?
0: Totalment. Aturem uns moments l'entrevista sobre l'espectacle Fosca amb Aurora, Bausà i Pere Jou per endinsar-nos en les possibilitats creatives de la foscor i la nit. Des del segle XIX, molts compositors han explorat aquestes capacitats a través del que anomenem els nocturns. Nosaltres, per avui, n'hem escollit un per a violí i piano de Lili Boulanger.

Seguim endavant amb el Set de Sons a Catalunya Música, esbrinant totes les possibilitats de transformar la por a la foscor en creativitat. Ho fem a través de l'espectacle per a tots els públics Fosca, d'Aurora Bausà i Pere Jou, que ens acompanyen avui a l'estudi.

0: El punt de partida, molt sovint, en els vostres treballs és la veu, oi?
1: Mm, sí. Sí. Sí, sí, sempre. Fins ara sempre.
2: Ja veurem en el futur, igual.
1: Sí, ara estem cavilant una cosa que no serà en veu, però sí.
2: Però en tot cas sí, fins ara sí, perquè realment era... O sigui, la veu híbrida, com cap altre instrument, la conjunció entre coreografia i música.
1: Uh-huh. O sigui, jo moviment no sé si... i so, no?
2: Exacte,
1: o sigui, el fet de, per cantar tu has de crear un moviment, has de moure't per cantar.
0: Però també jugueu amb això. També jugueu amb el fet de com, de, fins i tot en alguns moments, com disassociar-ho,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
2: totalment.
1: Clar,
2: amb
1: clar.
2: Aquesta relació, precisament, entre el cos i veu, no?
1: Sí.
2: De fet, a vegades pot inclús passar que el públic ho sent associat i vinculat al cos i la veu que veu, perquè li sembla lògic el que veu, però per dintre que tu ho estàs fent és horrible haver de cantar,
1: sí,
2: jo que sé, cantar immòbil, per exemple,
1: manera, no?
2: És un esforç extra, però pel que està fora no li sembla igual que tu estàs fent una desassociació en realitat, però per l'intèrpret sí, no?
1: Sí.
2: Sí, treballem molt amb això com a nucli. Sí, jo crec que això que també venim de la música, jo per exemple vaig estudiar la carrera de piano, clar, el piano és un instrument radicalment a l'extrem oposat d'això, no? Perquè és un instrument molt més gran que tu, uh-huh. És enorme, no el pots ni moure del lloc, vull dir, o sigui, està allà fixa, ets tu que t'has d'apropar, ets tu que hi has d'anar, ell està allà sense, no?, immòbil completament, llavors la relació que tens amb l'instrument, amb la música i amb el moviment del teu cos és que no té res a veure amb el que pots tenir amb la veu, no?, que et dona una flexibilitat a nivell coreogràfic que un instrument com el piano no et pot donar,
0: està
2: clar.
0: Clar. Sí. Però a més la veu està molt relacionada amb el cos, no? Per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: És que, clar, no hi hauria veu sinó sense cos, no? I llavors
2: totalment.
0: Això també és un lloc d'investigació important.
1: Sí, jo crec que quan vam començar, sobretot veníem, jo crec que estava o havia acabat el conservatori i, clar, quan un fa el conservatori de clàssic, diguéssim, hi ha una... s'adreça al cos, però perquè d'alguna manera sigui bàsicament el suport de tota la, uh-huh. de tota la missió sonora, hi ha una retòrica molt clara, que és pues, la mà al piano, si fas recital, no? Uh-huh. Una certa gesticulació, una certa posició física, no? Que, uh-huh. que alguna sí que és, el que et dic, com molt útil per fonar, no? per cantar, però alguna simplement és una convenció. No?
0: Yeah.
1: D'alguna manera, és com els cantants d'òpera quan els agafa aquests arrebatos i aquestes coses, no? tan extremes, d'alguna manera, són convencions.
0: Ja,
1: yeah. No?
0: Penses, no cal que facis tot això, no?
1: Calé per cantar no cal. Ara, que ens agrada la convenció, doncs fantàstic, no? Mm-hmm. Però llavors nosaltres, com que no, que d'alguna manera no entràvem en aquest món...
2: O estàvem cansats,
1: sí,
2: no? O estàvem desil·lusionats, jo crec, no?
1: Clar, és que, ostres, hi ha d'haver alguna manera d'intentar posar el cos en un lloc que no sigui aquest i poder cantar, no?, d'alguna manera. Llavors, la primera peça, primera que vam fer és com un exercici de ser molt radicals amb un cos que li va a la contra de tot el que és el fet de cantar, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, dient-ho ràpid, és una peça en la que jo estic fent una nota a 110 BPM, és staccato, en falset, i el cos el que fa és tot el contrari, fa una ondulació superlenta i constant, mentre el diafragma està empenyent com un loco, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, bueno, I després passen més coses, eh?
2: Sí, però això jo crec que va ser la nostra primera aproximació, intentar sortir de la convenció del cos en el músic clàssic, que és el que érem els dos i amb el que ens havíem trobat, no?
1: Mm.
2: Ja, després, o sigui, en el camp de la música, dels concerts, de tot això, tot té una retòrica molt clara, té unes normatives molt específiques, no? En el cas de la música clàssica, tot està codificat, des del color que pots vestir de roba, com t'has d'aixecar, si estàs assegut, si et pots aixecar, quan, no? És que tot està absolutament codificat a nivell coreogràfic,
0: sí,
2: d'alguna
0: sí.
2: forma. I,
1: que és interessantíssim, no? Però
2: sí.
1: Clar, nosaltres el que ens agrada és Anem-li a posar la falca i anem-lo...
2: Anem a veure què passa quan ens...
1: Fem-ho saltar, fem-ho saltar, no?
2: Sí, i al final jo crec que dins aquesta investigació de com presentar, de com fer música en escena, que no sigui fer un concert amb aquesta codificació, acabem fent uns espectacles molt híbrids que és molt... És difícil de posar en disciplines. Ens demanen, què sou, dansa, música, teatre? I nosaltres, és que no ho sé.
0: Sigui com sigui, és una via d'investigació que us porta a fer espectacles que impacten, no?, a nivell sensorial, a nivell estètic, i això quan es tracta de públic familiar i d'infants, doncs està molt bé perquè els ajuda a començar a entrar-hi, no?, a començar a entrar en la poètica, fins i tot, a deixar-se saturar els sentits per tota aquesta informació estètica. I clar, això també és molt interessant, no?, a basar-los des de petits... A sorprendre's, no?, quan estan...
1: I sortir de lo narratiu.
2: Sí.
1: És que jo crec que això...
2: Clar, nosaltres crec que teníem molt clar que volíem... O sigui, un dels objectius que abans hem parlat, un que ens hem oblidat, crec que era no infantilitzar els infants, no? I això què vol dir? Vol dir no tractar-los com si no entenen les coses o com si els hi hem de mastegar les narracions d'una manera concreta perquè entenguin alguna cosa i puguin gaudir de l'experiència, no? Uh-huh. I nosaltres no treballem mai en narratives, diguem, teatrals o textuals, i no volíem haver de implicar, jo que sé, text o una història tan concreta per fer-los atractiu l'espectacle, no? Uh-huh. Amb el nostre espectacle és el mateix,
1: és una experiència estètica, no?
2: Sensorial, i emocional.
1: Això pot despertar, això pot despertar moltes emocions, et pot començar a fer pensar en la teva àvia que s'ha mort, per quan dir qualsevol cosa,
2: sí, sí. Vull dir, amb el que faràs demà amb els teus amics,
1: exacte,
2: és igual.
1: No? I jo crec que a vegades tinc la sensació que com, pues igual ja està bé, perquè funcionem així com a societat i som una societat molt, molt, molt narrativa, no? Tot si no ho filem a través d'un relat, és com que no som capaces d'entendre-ho, de processar-ho, o donar-li una utilitat, un sentit, no sé. I hi ha molta experiència vital que s'escapa.

0: Potser per això és un espectacle que també és adequat per edats molt primerenques, no? Perquè els infants, de fet, estan aprenent a partir de les sensacions i de les percepcions, no? I potser costa més als adults estar, doncs, no sé, uns 40 minuts sense que m'estiguin explicant exactament què està passant. Clar. I només basant-me en les meves percepcions, no? I en la poètica i l'estètica, potser els hi és més complicat.
1: Sí, perquè és posar en suspensió el judici. Posar en suspensió aquella maquineta que es dedica a analitzar... Bueno, això què
0: està passant?
2: Què està passant?
1: Això què és? Com ho contrasto amb les meves experiències prèvies? I, per tant, què vol dir? No? Llavors, posar això en suspensió és molt complicat, però sense tenir evidències científiques ara sobre la taula, la nostra experiència és que sempre quan hi han hagut persones de l'edat que sigui han superat d'alguna manera, han sigut capaces d'això, de posar en suspensió aquest judici, després han pegat una gran volada i han disfrutat molt. I la frase és: jo no sé de què va, però m'ha agradat molt, no? Aquesta és la frase, no?
0: Èxit total, quan
1: clar,
0: és això, no?
1: Llavors dius, guai, si és que no va de res. O sí, però llavors ja entrem en una conversa molt més...
0: Però potser per tu va d'una cosa i per una altra pot anar d'una altra, no?
2: Efectivament, també el que acabem tenint amb espectacles així és multitud d'interpretacions. No,
1: jo he vist el dimoni.
2: He vist allà... No, jo crec que anava sobre la mort i no sé què, i nosaltres... Ah, doncs
0: fantàstic.
2: Tu has vist... Genial. Perfecte.
0: De fet, ara que estan tan de moda els esdeveniments experiencials, els vostres espectacles serien una mica això, un esdeveniment experiencial.
1: Ho intentem.
2: Sí, jo crec que sí, que apostem molt per...
1: I com a públic nosaltres també ens agrada això.
2: Per l'experiència.
0: Doncs instal·lacions, espectacles, no tenen una capseta concreta, però aquesta jo crec que és la gràcia, no? Que són espectacles i instal·lacions que ens apropen a la poètica i ens apropen a deixar-nos seduir per les percepcions. Aurora, Pere, moltíssimes gràcies per venir al Set.
2: Moltes gràcies, Esther.
1: Moltes gràcies.
3: Set de Sons. Deixa't sorprendre.

0: Catalunya Música.
1: La por a la foscor, ja sigui real o metafòrica, es pot combatre de moltes maneres. La llum, encara que sigui dèbil i llunyana, ens pot aportar un bri d'esperança. Això és el que evoca la peça que sentirem tot seguit. Es tracta d'un fragment del concert per a violí Distant Light de Peteris Basks.

És una nit d'estiu de l'any 1915 al sud dels Estats Units. Així comença la lletra de Knoxville, estiu del 1915, de Samuel Barber, una obra escrita el 1947 a partir d'un text de l'escriptor James Agee. Una peça que ens aboca una nit de calma compartida i una foscor que no fa por, sinó que abraça. Barber ens parla de la seva pròpia infància a través de la mirada d'un nen que observa el món en silenci. Les famílies assegudes a la fresca, les converses en veu baixa, els sons llunyans que travessen la nit,

La música acompanya aquest record amb transparència, gairebé com si flotés, i ens convida a entrar en una foscor que no és absència, sinó un espai d'imaginació i de confiança. Però, a mesura que avança, també hi apareix una ombra subtil, la consciència que aquests instants són fràgils i que el temps passa.

I finalment la música ens torna a la calma, però ja no és tan innocent perquè hi ha una emoció més fonda i més conscient. Com si aquella nit, tan plena de vida, ens recordés també la seva fragilitat i el desig íntim que no s'acabi mai. Sentirem aquest final amb Renée Fleming, acompanyada per la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirigida per Zachary Oramo.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Tots tenim por a alguna cosa, a la foscor, a les serps, a les aranyes, al desconegut. Per superar-la i sentir-nos acompanyats en comunitat, la música ens regala els himnes. Avui en descobrirem un que té l'origen en un antic poema en irlandès, escrit fa més de 1000 anys. Es tracta de Widow My Vision, en el que la lletra demana tenir una mirada clara i una guia interior. La seva senzillesa i profunditat l'han convertit en un dels himnes més estimats del món anglosaxó, cantat en comunitat en cerimònies, trobades i moments de recolliment. Avui el sentirem amb una versió a capella del grup King's Return.

La compositora i cantant Meredith Monk ha dedicat bona part de la seva trajectòria a investigar la veu més enllà de les paraules. Per a ella, la veu no és només un vehicle de llenguatge, sinó un instrument primari, gairebé ancestral, connectat directament amb el cos i l'emoció. A partir dels anys 70, Monk va començar a treballar amb sons que no tenen significat lingüístic. Respiracions, síl·labes, crits, murmuris... Una manera de cantar que sembla venir d'un lloc molt antic, com si la veu recordés alguna cosa que el llenguatge ha oblidat. És una recerca profunda, gairebé ritual, que transforma la manera d'entendre què és cantar. Ho comprovarem sentint un fragment de Dolmen Music, una de les seves obres més emblemàtiques, una música que sembla no dir res, però que potser ens ajuda a sentir-hi d'una altra manera.

Ah, mais le Manitou, c'est bien grand. Ah.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem vist que la creativitat, la música, la llum i el moviment de propostes com Fosca, d'Aurora Bauzà i Pere Jou, ens poden ajudar a superar en família la por a la foscor, omplir la imaginació dels infants i potser també dels adults de bellesa artística pot ser una gran recepta abans de tancar els ulls. Per això acabarem el Set de Sons avui amb una invocació musical a un àngel ben especial. És el que ens porta el primer quadern de música callada de Frederic Mompou. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. I no deixeu mai de tenir Set de Sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb La Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, ara per començar una nova edició de les cordes de l'Ukelele, ja ho sabeu, aquest espai dedicat a les músiques del món amb una visió ben àmplia. Avui agafem un fil conductor poc habitual, potser, un fil que no és sinó una manera d'enllaçar cançons i peces doncs, que ens inspiren i que ens emocionen i que, per sonoritat o per origen o estilística o estèticament parlant, passen per molts llocs i moltes visions sonores diferents, com dèiem. Avui doncs, agafem com a lema o com a pretext o com a focus, si ho preferiu, les cançons de bressol. Potser ens semblaria que això seria més adient si ara doncs, fos de nit o com a mínim el sol ja estigués baix. Però, en tot cas, ens agrada insistir en que això ens portarà a molts llocs, com diem, i el recorregut el comencem amb un clàssic, si es pot dir així, del llegat sonor cubà, que és aquella famosa drume negrita que tants artistes s'han fet seva. Per exemple, Rita Payés i Elisabet Roma.

Drummer Negrita, amb la personalitat de la cantant, trombonista i compositora Rita Payés i la guitarrista Elisabet Roma, filla i mare, respectivament. Una cançó de bressol que ha rodat pel món i de ben segur que seguirà rodant, de la mateixa manera que, tot i no ser potser tan conegut, ho farà aquesta Lullaby Baby Blues, que sentirem tot seguit, i amb això ja ens estem movent de continent i ho sentirem amb la guitarra i la veu de Kev Moore, nom artístic de Kevin Roosevelt Moore, artista que porta doncs tota l'essència de l'anomenat blues del Delta, el que ens fa pensar en el sud dels Estats Units i a èpoques ja llunyanes. Però el blues, per sort, segueix viu i que sigui per molt temps.

la petjada d'aquest Mo, músic del sud de Califòrnia, amb una peça amb vestit de cançó de bressol. Perquè, encara que no sigui hora de dormir, sempre és un bon moment, creiem, per situar-nos en tempos tranquils. Una altra mostra seria aquesta peça titulada senzillament Lullaby, amb la signatura de Franz Casseus, músic haitià reconegut per posar en diàleg, d'alguna manera, per una banda, la música popular del seu país, un país tan terrible i injustament castigat avui dia, si ens permeteu l'apunt, amb la música clàssica.

El projecte Udols d'Alba Careta i Enrio, una visió actualitzada d'algunes cançons de Bressol, un projecte que ja fa uns anys que gira per escenaris i que porta el segell de dos músics que miren l'arrel amb respecte i admiració, sense que això sigui impediment per portar aquesta essència a terrenys, doncs, menys previsibles, per dir-ho d'alguna manera. Segurament aquest podria ser el plantejament de la versió que el projecte Blau Salvatge fa d'una altra peça del llegat de tradició oral de Mallorca, el bou, beribou, que tants i tants han revisat.

Mirada contemporània, jazzística, arriscada, si voleu, del projecte Blau Salvatge, encapçalat pel vibrafonista i compositor Joan Pérez Villegas, de Bou Beribou, en aquest cas, que és gairebé un himne de les illes, però sobretot cançó de bressol. Les cançons per fer dormir els infants ens fan avui de fil conductor, infants de tot el món, alguns de llocs on hi ha realment pau i tranquil·litat, d'altres, malauradament, de llocs on hi ha de tot menys tranquil·litat. Per això avui la reivindiquem. El nostre admirat músic palestí Farah Suleiman també en té alguna de cançó de bressol. Ens aturem en aquesta, Lullaby for Atef.

Doncs una cançó de bressol d'Estònia que forma part del disc d'Arvo Pärt, Adam's Lament, ho acabem de sentir. Aquí magníficament interpretada i amb tota la màgia de l'Orquestra de Cambra de Tallinn i el Cor de Cambra de la Filarmònica Estoniana. Doncs seguiu a la sintonia de Catalunya Música, a les cordes de l'Ukelele, un espai on passem per tot arreu i per tots els temps, o així ho intentem, i seguim amb les veus del grup Silvestres, que també porten l'univers de la polifonia al seu terreny.

Doncs una altra cançó de Bresc que avui volíem posar en relleu en aquest espai on les músiques, les peces i les cançons per dormir infants avui ens fan de fil conductor. I si ens fixem en com comença la peça següent, doncs gairebé podem dir que això també ens recorda una cançó de Bressol. Ella és la nostra també admirada artista capverdiana, Carmen Sousa.

Hem repescat ara la veu de Rita Payés amb la cançó de Brest per una princesa negra, que de fet és una part d'una cantata, música d'Antoni Rodríguez Sabanés, que ens porta a una cosa doncs, molt allunyada estèticament, realment. Si la veu de Rita Payés l'havíem escoltat amb Drume Negrita per començar el programa, ara seguim amb aquesta peça, però amb una versió completament diferent, en aquest cas amb una versió instrumental i molt més energètica, explosiva, podríem dir, aquí amb la col·laboració entre dues guitarres, la de Ray Cooder i la del cubà Manuel Galván. I és que ja ho dèiem, que aquest fil conductor que són les cançons de Bressol pot tenir moltes visions i algunes de ben singulars. Aquest fil conductor encara ens ha de donar, doncs, uns minuts més de música.

Singular versió instrumental de Drume Negrita amb Ray Cooder i Manuel Galván. Amb això ens hem anat acostant al final del programa, on us hem acompanyat un dia més, Conchi Vecino, al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. No marxem encara, un dia més, la nostra admiració per la nord-americana Kaya Keiter, artista i investigadora en els camps del bluegrass i de l'all-time i tot allò doncs, que hi té a veure, que entre moltes altres coses han registrat aquest tema que ens té el cor robat i que sentirem per acabar. Va, i que si no és una cançó de bressol sí que ens porta, creiem, a cert recolliment. Doncs amb això us diem adeu, que la música us segueixi acompanyant i fins ben aviat.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un concert molt especial que va gravar Catalunya Música a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025, el recital d'una pianista de només 16 anys que va fer un recital impecable, preciós, extraordinari. És el que sentirem avui, el recital de la jove pianista Ariel Beck, que va interpretar música de Johann Sebastian Bach, de Franz Schubert, de Robert Schumann i de Felix Mendelssohn, un programa ambiciós per a una pianista adolescent que va començar el concert interpretant la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach. Així és com avui comença el concert a Catalunya Música.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el recital de la joveníssima pianista Ariel Beck, amb només 16 anys, a la Schubertiada de Vilabertran l'agost del 2025, un dels concerts més singulars i simbòlics d'aquella edició del festival, i no només per l'edat de la pianista, sinó perquè la Schubertiada la va presentar pràcticament com una aparició excepcional dins de la seva tradició de descoberta de joves talents. El talent, en aquest cas, d'Ariel Beck, que per començar va interpretar el que acabem de sentir, la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach. No és el programa virtuós d'un jove que comença a trepitjar els escenaris el que va interpretar Ariel Beck. És un programa dens, arquitectònicament ben pensat, un programa romàntic a partir d'ara, perquè continuem amb les variacions serioses en re menor, l'opus 54 de Felix Mendelssohn.

Aquestes eren les variacions serioses en re menor opus 54 de Félix Mendelssohn, música esplèndida i interpretada per la joveníssima pianista Ariel Beck, francesa, nascuda a París l'any 2009. Tenia 16 anys en el moment del recital que us oferim avui de l'agost del 2025, un recital fet a l'Església de Santa Maria de Vilabertran dins del marc de la Schubertíada. La Schubertíada se celebra cada any i des de fa dècades té un prestigi enorme dins del món del lit i de la música de cambra europea. És un festival exigent artísticament i el fet que hi debutés una pianista tan jove com Ariel Beck és revelador al nivell que s'intueix a aquesta intèrpret que va començar amb Bach, va continuar amb Mendelssohn i després se'n va anar fins a la música de Franz Schubert en aquest concert que va dedicar al pianista Alfred Brendel, que va morir quan començava l'estiu del 2025. Ara, en la versió d'Ariel Beck, us oferim la sonata per a piano número 14 en la menor, el Deutsch 784 de Franz Schubert.

Aquesta és segurament la peça central del concert que us oferim avui. És la primera sonata de maduresa de Franz Schubert, de caràcter introspectiu, auster i ple de contrastos emocionals. És la sonata per a piano número 14 en la menor Deutsch 784 que hem sentit en la versió de la pianista Ariel Beck. Aquesta pianista, us ho dèiem, que tenia 16 anys al moment del concert, l'agost del 2025, quan va fer el recital que us oferim avui i que va gravar Catalunya Música dins del marc de la Schubertiada de Vilabertran. Un concert que ha fet un recorregut per la música de Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Franz Schubert i ara se'n va cap a la de Robert Schumann amb una sonata que és l'Opus 11, una obra gairebé simfònica per a piano amb passatges visionaris i explosions de caràcter. És una peça associada sovint a pianistes amb molta personalitat artística, que és el que va mostrar Ariel Beck al recital que us oferim avui. El recital d'on ara en sentirem aquesta sonata extensa, gairebé mitja hora de música de Robert Schumann, la sonata per a piano número 1 en fa sostingut menor opus 11, que interpreta Ariel Beck. D'aquesta manera, s'havia d'acabar el seu concert a l'església de Santa Maria de Vilabertran.

Aquesta era la joveníssima pianista Arielle Beck. Al moment del concert, l'agost del 2025, tenia 16 anys, per tant, una adolescent que ha interpretat aquesta sonata per a piano número 1 en fa sostingut menor, l'opus 11 de Robert Schumann. El punt final, aquest havia de ser el final del recital d'Arielle Beck, que havia començat amb música de Bach, havia continuat amb Mendelssohn, Schubert i volia acabar amb Robert Schumann, un repertori que s'apropa al món d'Alfred Brendel, a qui està i ha dedicat aquest concert. Alfred Brendel havia mort a Londres el juny del 2025. El concert es va fer l'agost d'aquest mateix estiu i, de fet, el repertori hi fa pensar en aquest repertori que encaixa amb el món de Brendel, Schubert, Schumann, Bach, ens hi porta cap a Brendel, cap a aquella intel·ligència musical, profunditat literària, aquella recerca estructural i aquell antivirtuosisme superficial que evitava sempre Alfred Brendel i que tampoc és el que defineix aquesta pianista que hem sentit avui, que no ho va ser presentada a Vilabertran com una nena prodigi, sinó com una artista jove amb una forta identitat musical. Doncs després de la música de Robert Schumann i després dels aplaudiments va interpretar fora de programa dues obres que s'enllaçaran a causa dels aplaudiments. Primer, Arielle Beck va interpretar el Rondó Capriccioso en mi menor, l'opus 14 de Mendelssohn i finalment la Barcarola en fa major, opus 60 de Frédéric Chopin.

0: Aquestes són les dues obres fora de programa que va interpretar Ariel Bec al recital que va fer dins del marc de la Schubertiada de Vilabertran l'agost del 2025. Primer amb sentit Mendelssohn, el rondó capritxoso en mi menor opus 14 i després la barcarola en fa sostingut opus 60 de Frédéric Chopin. Dues obres que han enllaçat els aplaudiments del públic reunit a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir aquesta pianista joveníssima nascuda el 2009 a París, Ariel Bec, a qui avui hem sentit interpretant primer la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach, després les variacions serioses opus 54 de Félix Mendelssohn, a continuació Franz Schubert, la sonata per a piano número 14 en la menor, Deutsch 784, i finalment el concert s'havia d'acabar amb la sonata per a piano número 1, opus 11 de Robert Schumann. Un programa esplèndid que va gravar Catalunya Música, el recital de la jove pianista Ariel Bec, que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Música fantàstica de Johannes Ockeghem era el motet Intemerata Dei Mater que ha interpretat The Early Music Concert of London sota la direcció de David Munroe.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi. Un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 8:15 a les 10 del vespre, a Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: el taller del Luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí un nou capítol del taller del Luthier, el programa d'instruments de Catalunya Música. Avui tornem a Maó. Visitarem el taller d'Alexander Hopkins, un luthier que es dedica a la construcció d'instruments antics de corda polsada. I més endavant tindrem en Jaume Llats, el manxaire, que dedicarà avui la seva secció a un instrument de percussió d'origen mexicà que acostuma a construir-se a partir del buidatge de troncs d'arbres. Avui, taller del luthier número 420. Comencem!
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

El programa d'avui l'hem començat amb la música de Johann Sebastian Bach. Concretament sentíem el primer moviment del concert de Brandenburg número 3, una obra escrita originàriament per a orquestra de cordes que nosaltres hem pogut escoltar en un arranjament per a conjunt de flautes de bec. Els intèrprets eren els membres del grup Flutlab BXL, integrat per 9 flautistes. El vídeo d'on hem extret l'àudio que hem sentit el trobareu a YouTube i val la pena de mirar-lo perquè podem observar les diferents mides i formes que poden arribar a tenir aquests instruments. A més, la gravació es va fer en una antiga fàbrica de llana de la ciutat de Verviers, a Bèlgica. Si ho voleu veure, trobareu el vídeo enllaçat a la llista de reproducció que tenim a YouTube amb el títol de Músiques per començar el taller.

0: és diabòlic. La persona a qui li interessi aprendre el bandoneó ha d'estar una mica boja. Astor Piazzolla.
1: Ja fa uns mesos que vaig poder viatjar fins a Menorca per participar a les jornades Música, Cultura i Societat en la història de Menorca, la recerca musicològica, fons, entorn i patrimoni que es van fer a Ciutadella. Allà és on vaig conèixer Laura Cintes, per exemple, que ja heu pogut escoltar aquesta temporada al taller del Luthier, parlant-nos de dansa històrica i també dels 24 violins del rei, i també vaig tenir l'ocasió de visitar el taller que el Luthier Alexander Hopkins té a la ciutat de Maó. En aquella conversa vam parlar una mica de tot, de com va arribar a l'ofici, de quina filosofia hi ha al darrere dels seus instruments, i també de la inquietud per descobrir noves coses i assolir nous reptes.

Sentíem música de Domenico Scarlatti, una de les sonates per a tecla, concretament la primera del seu catàleg, interpretada amb un instrument de corda pulsada fet per Alexander Hopkins, el luthier de Maó, protagonista avui del nostre programa. L'intèrpret era Joan Benejam.

0: Actualment el contrabaix ja no és un instrument feixuc i lent i gran i pesat que viu allà a la cantonada última de l'orquestra i que més emprenya que una altra cosa. Ara hi ha generacions de grans contrabaixistes que estan portant el contrabaix a ser el que és un instrument virtuós, on el seu timbre greu i la seva freqüència greu no és un problema per fer totes les filigranes i malabarismes possibles que podria fer qualsevol instrument.
1: El Manxaire.
2: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Avui ens portes fins a Mèxic.
3: Avui anem a Mèxic, que d'en tant anem de viatjar, ja sabeu que jo hi tinc dèria cap a països americans i Mèxic és realment és inacabable, és una aventura anar a Mèxic i jo ho recomanaria moltíssim.
2: De fet, ens portes a Mèxic, però lligat a una de les teves passions o un dels teus mons, que és el dels goigs.
3: Sí, el dels goigs i el de les polifonies cantades, perquè en definitiva anem a la costa del Pacífic amb una gent que canta en polifonia, però que fa servir un instrument. Aquest instrument té molts noms, té variants de nom, eh? Teponatzli, Teponastle, Teponaxtil, Teponaxtle, Tinko, Teponauatzli, ho he d'anar llegint, Tepenauaski, Tunkul, Bite o Tun.
2: Déu-n'hi-do, quina varietat.
3: Déu-n'hi-do, m'he cansat, ara més que no fas amb tot l'altre.
2: Més que menjar, no?
3: No sé si el coneixes aquest instrument.
2: No.
3: És un tambor dels anomenats d'escletxa, o sigui, un tronc d'arbre buidat.
2: Que fa com una caixa de ressonància, no?
3: Que fa de caixa de ressonància. Buidat, com és el garamut de Papua Nova Guinea o com és el nku de Guinea Equatorial i, per tant, que existeix a moltes cultures. Algunes cultures diuen que l'han de buidar amb mans petites perquè volen deixar l'escletxa molt prima i si has de passar la mà per dintre l'escletxa o que sigui, han de ser unes mans que hi passin, eh? I algú diu, fan treballar els nens. És possible.
2: Clar. De quins arbres?
3: No ho sé. Han de ser grans arbres tropicals perquè ha de ser humida i tova la fusta. El que sé és que a vegades la fusta, quan ja tenen l'instrument fet, el tracten amb foc per fer la fusta més resistent. Suposo que perquè perdi l'humitat, llavors tractat amb foc i probablement també envernissat d'alguna manera, amb alguna substància, agafa aquesta resistència i aquest so, no sé, més profund, més ressonant i angelical. Qüestió, que som a Mèxic i a Guatemala, aquí van junts Mèxic i Guatemala, som bàsicament a la cultura asteca i a la cultura maia, i a un pilot d'altres cultures i altres llengües que hi ha en aquelles àrees que també fan servir el mateix instrument.
2: Per tant, això ve de lluny.
3: Ve de tan lluny que en un còdex que quan van arribar els europeus del Regne de Castella al segle XVI, van portar un còdex asteca que el van portar a Florència i és conegut com el còdex florentí. I en aquest còdex hi ha una pintura, una reproducció molt bonica d'un ritual que es diu una flor, i allà es veu el Teponatzli amb el tambor de membrana, que és el Huehuetl, que es tocaven junts amb alguns rituals, per tant, dels asteques, és un còdex asteca, d'abans de l'arribada dels espanyols. O sigui, és un instrument amb una profunditat històrica que no sé si algú ha pogut estudiar, però el que està clar és que és important, importantíssima.
2: Per tant, és un instrument de percussió que forma part d'un ritual.
3: Exacte.

0: quarta, però no sempre exacta, i a vegades el mateix instrument pot variar depèn de l'estat en què el tinguem. Per tant, tenim dues grans llengüetes, una de grossa i una altra de més petita, per tant, forat al voltant de les llengüetes, i que fan aquesta escletxa superior, i a dintre és buit o parcialment buit. Aquestes llengüetes o làmines se les percudeix generalment amb una massa que se li posa un cap de goma. Penseu que el goma, el cautxú, ens ve d'Amèrica, són ells que controlen, tenien pilotes, aquesta gent, i per tant poden fer com unes masses, unes massetes, unes amb cap de goma, i així el so no és una percussió entre fustes, sinó que és una percussió tova, que amb la profunditat de la ressonància et dona a l'ambient de l'instrument. També hi ha alguns llocs que es piquen amb la mà o amb els dits, i per tant és un altre tipus de so, però la sensació és aquesta de so profund, i jo trobo que dolç. Per mi és dolç, és una profunditat molt, molt agradable. També n'hi ha fet amb closques de tortuga, de grans tortugues, i per tant poden arribar a fer el mateix amb closques de tortuga, això és més especial.
1: Vols dir en lloc del tronc?
0: En lloc del tronc, sí, una closca de tortuga que li fas les dues làmines, talles a la closca les dues làmines i també les percudeixes. Aquí el so ja és més petit, és més com de ceràmica, diguem-ne, oi? Per internet podeu sentir-ne exemples. Curiosament, veus, farem una crida perquè no hi ha feta l'entrada en català. La tens en castellà, en anglès, en francès, em sembla que en 5 o 6 llengües. Veiem si algú s'hi dedica, i agafant aquestes llengües i els exemples, etc., podria fer perfectament l'entrada en català. És un instrument, per tant, de cerimònies, de rituals. Cerimònies sobretot religioses, però sembla ser que, almenys en algunes èpoques, de guerra o de comunicació entre pobles allunyats. Allò que a l'Àfrica ja havíem explicat del telègraf africà, que són els tambors aquests grossos, sigui de membrana, sigui també d'escletxa, que entre poble i poble, sobretot amb llengües tonals, pots arribar a imitar uns missatges de llengua per dir unes coses a distància. Amèrica, menys desenvolupat sembla, però hauria existit alguna cosa semblant.
1: Per tant, intentant reproduir el que seria l'entonació humana.
0: De la llengua.
1: Sí.
0: O sigui, quan és una llengua tonal que té dues altures, pots jugar amb les dues llengüetes i fer les dues altures, i per tant, amb frases ja previstes i prefabricades, pots arribar a fer un nombre de frases reproduïdes amb el tambor. També es feia servir, i encara es fa servir en alguns llocs, per algunes danses, sobretot simbòliques, rituals, etc. En res ens ha amagat fins ara que això ha de tenir una importància en la comunicació religiosa i, per tant, en el nivell, diem-ne, diví espiritual. De tal forma que alguns taponats lis d'aquests són zoomorfs, o sigui, tenen forma d'algun animal, perquè d'alguna manera poden reproduir l'esperit o la veu o la comunicació amb aquell animal i amb la divinitat relacionada amb aquell animal. Ara bé, un meu estudiant, l'Antonio Ruiz Caballero, fent una tesi que vaig dirigir jo sobre polifonies cantades com les mediterrànies, però a la costa del Pacífic d'Amèrica, el poble d'Ostula va estudiar, per exemple, tota la Setmana Santa. Un poble del Pacífic on hi ha una confraria que canta des del cor de l'església, i al mig dels rituals de Setmana Santa apareix el teponatzle. El teponatzle és un instrument que encara avui dia en alguns pobles de Mèxic es guarda a dins de l'altar, en el lloc en què l'Europa, i sobretot l'Europa mediterrània, hi tindríem les relíquies del sant, els ossos o la pols o el tros de cabells o que sigui del sant amb què està dedicat. Doncs allà dintre ells hi tenen el teponatzle.
1: El desen allà?
0: El desen a dintre, i tot l'any està dintre l'altar de l'església. Això no és a tot arreu, és a alguns llocs, la majoria ara són en museus i són etc. Evidentment, això ja ens demostra la gran importància que té el ritual i com a instrument, com a so, com a veu divina.
1: I el treuen per Setmana Santa?
0: Per Setmana Santa el treuen. Primer el treuen a fora.

0: a l'església i el deixen al sol. Perquè el sol pren la veu, pren el so, pren la vida. Recupera la veu. S'ha de secar, està humitejat de dintre l'altar. Oi? Quan té, i ha estat al sol unes hores i ja té aquesta veu, el posen a davant de l'altar i un dels màxims responsables religiosos de la comunitat, no el capellà, sinó els de la confraria, els que representen el poble, és el que estarà encarregat amb uns ajudants de tocar el teponatzli, amb aquestes masses, amb aquestes massetes. Mentrestant, des del cor, els de la confraria canten cant religiós en llatí de Setmana Santa.
1: En llatí?
0: En llatí de Setmana Santa, i els canten des del cor mentre ell davant de l'altar toca el teponatzli, i sembla que són dues coses que no lliguen ni en pintura per la nostra orella. Ah, per ells, sí, lliguen completament, i a vegades hi barregen altres, algun altre instrument de vibracions, de campanetes, etc etc. Per tant, és aquest conjunt sonor el que construeix d'alguna manera la comunitat, i la confraria és la que ho representa. O sigui que podríem deduir, sense arriscar-nos potser excessivament, que el teponatzli representa una divinitat antiga, abans de l'arribada dels europeus, que encara es fa servir a diversos pobles de Mèxic i Guatemala, i que s'ha barrejat completament amb els rituals, però han hagut d'arribar a aquest acord perquè la comunitat se sentís representada. I, per tant, aquest poble d'Ostula, en el qual ara estan acabant de desaparèixer les persones que parlaven nahuatl i s'han passat tots a l'últim segle a la llengua castellana, i per tant des de la seva llengua nahuatl dels asteques han abandonat moltes coses a la cultura, però en canvi en aquest moment ritual ha de sortir la veu de l'instrument antic, com ho fan també asteques i maies en general.
1: Abans, per això, abans d'obrir micros, em parlaves que hi ha una vinculació d'això amb els goigs.
0: Bé, aquest poble, aquesta confraria, canta goigs. Canta goigs amb els mateixos textos que trobem a molts llocs d'Amèrica, però també d'Europa, per exemple, Sardenya, Catalunya, Aragó. I, per tant, ells mateixos que canten el repertori de goigs canten a la cerimònia de Setmana Santa i toquen el teponatzli davant de l'altar.
1: Doncs un altre manxaire a la col·lecció, aquest ben curiós. A Mèxic hi hem d'anar tornant, perquè és una cultura i és un país molt ric, amb moltes històries per explicar.
0: És impressionant, és tot un món.
1: Moltes gràcies, Jaume, i fins aviat.
0: A vosaltres, fins ben aviat.
2: La culpa és del manxaire.
3: Arribem al final. El taller del lutier d'avui l'hem fet gràcies a la col·laboració del lutier Alexander Hopkins i de Jaume Llats, etnomusicòleg i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies al Jaume i a l'Alexander, i també gràcies a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. Fins al pròxim taller. Salut i instruments!
4: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
5: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Avui comencem amb una bona notícia, i és que el consort Pere Serra ha estat distingit als Education and Training Awards 2026 amb el guardó Best Amateur Arts Education Organization, que atorga la publicació internacional Corporate Vision. El premi reconeix projectes educatius innovadors amb impacte social i compromís amb l'aprenentatge, i de fet el jurat ha valorat molt positivament el projecte liderat pel seu director, Eloi Foguet, sota el paraigua de l'associació musical Windu, centrat en els seus tres pilars fonamentals: el benestar físic i emocional de la interpretació musical col·lectiva, també l'aposta per la socialització del fet musical creant un espai obert a músics amateurs de totes les edats, i per últim la divulgació del patrimoni associat a la flauta de bec. Amb aquest guardó d'abast internacional, el consort Pere Serra referma com mai la seva visió de la música instrumental com una eina indispensable per a la salut comunitària, la cohesió i la integració social. I agafem l'agenda d'avui. El violinista Chad Limberger i el Budapest Gypsy Ensemble oferiran un concert dins del Festival Jordi Savall en el context de la commemoració del 500 aniversari de l'arribada del poble gitano a la península Ibèrica. Els artistes ens convidaran a endinsar-nos en un repertori especialment evocador d'una gran riquesa sonora i tímbrica inscrit en la tradició magiar nota. Aquest gènere musical va sorgir a Hongria a començaments del segle XIX i inicialment era una música creada en l'àmbit de la noblesa hongaresa i interpretada sobretot per músics gitanos, que amb el pas del temps la van incorporar plenament a la seva pròpia tradició artística. Serà a 8:15 del vespre a l'antic dormitori del Reial Monestir de Santes Creus. I una mica més tard, a les 10 del vespre, una altra proposta del Festival Jordi Savall, Vivaldi a Venècia, una vetllada dedicada a la força expressiva del barroc europeu amb la soprano Núria Rial, de veu lluminosa i refinada, reconeguda internacionalment per la seva sensibilitat i expressivitat en el repertori de música antiga. A més, també de Le Musicien du Concert des Nations i Lina Turbonet com a concertino, i tots plegats dirigits per Jordi Savall. El concert es farà a la plaça de Sant Bernat del monestir de Santes Creus. I a la mateixa hora, a la plaça de l'Església d'Altafulla, el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla oferirà el concert Impressions amb Tullio Zorzet al violoncel, Elga Anna Pisapia al piano i Miriam Genovese a la dansa. I pel que fa a les propostes de demà dimecres, que de fet, si la tarda el cel es manté serè, viurem una jornada històrica i memorable amb l'eclipsi solar total, de la mateixa manera que Catalunya Música, a 8:15 del vespre us oferirem Els vels de l'eclipsi, un programa especial de Maria Montes que a través de la música, la literatura i el pensament explorarà els significats simbòlics d'aquest fenomen. També s'han programat moltes activitats, de fet, al voltant de l'esperat eclipsi de sol. Una de les propostes són les tres breus intervencions que farà el quartet Melt, format, recordem, per la soprano Carolina Labau, la contralt Ariadna Oliver, el tenor Eloi Fort i el baríton Oriol Quintana. Tres intervencions que es faran a les 6 de la tarda, també a 4:05 de 8 i a 4:15 a la Marina Port Tàrraco, un escenari on les activitats al voltant de l'eclipsi continuaran fins a les 11 de la nit. I una altra proposta és el concert per un eclipsi que es farà dins del Festival Jordi Savall, una proposta íntima a càrrec de Josep Maria Martí, tiorba i guitarra barroca, que oferirà un repertori de versions evocadores d'àries de Händel, Purcell i Bizet, una ballada que combinarà música antiga, virtuosisme instrumental i una experiència sensorial singular amb paisatges sonors inspirats en el passat i la memòria. Tot això a 8:15 del vespre, però això sí, en un espai secret. I el Port de la Selva, dins del 26è Festival de Música Sant Pere de Rodes, concert a càrrec dels pianistes Han Shan i Hugues Leclerc, que actuaran per separat interpretant obres de Schumann, el primer, i també de Debussy i Ravel, el segon. Serà a les 8 del vespre. I a les 10 del vespre, Jordi Savall homenatjarà a Copèrnic al Reial Monestir de Santes Creus amb la Capella Reial de Catalunya, Hesperion 21, solistes vocals de Polònia, el mateix Jordi Savall, viola de gamba, soprano i direcció, i la participació de l'actriu Sílvia Bell. La proposta convida a recórrer la vida de l'astrònom polonès a través d'un programa de músiques renaixentistes de Josquin des Prez, Henryk Żyzak, Klement Joachim i compositors polonesos de l'època. La vetllada també tindrà aires hispànics amb la incorporació de peces del repertori espanyol del moment, i el resultat de tot això serà un viatge en el temps fascinant on història, ciència i música es donaran la mà per fins i tot de nit tornar a posar el sol al centre de l'univers. Aquest homenatge a Copèrnic es farà a la plaça de Sant Bernat del Reial Monestir de Santes Creus.
2: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí. Música sense paraules.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui dediquem el programa a la banda sonora de Max Steiner per a la pel·lícula Casablanca del 1942, un film dirigit per Michael Curtis i amb Humphrey Bogart i Ingrid Bergman com a protagonistes principals.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el Bogart dels tècnics, al control tècnic.
0: El Violí Vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Avui dediquem el programa a la banda sonora de Casablanca, però, a diferència d'altres programes semblants, avui no ens dedicarem a anar seguint la música de la pel·lícula en funció de l'argument. Avui utilitzarem la partitura de Max Steiner per a Casablanca com a excusa per parlar-vos d'alguns conceptes i aspectes que estan presents en la música de cinema. I ho farem amb referències triades, doncs, d'aquesta banda sonora, de la banda sonora d'aquesta pel·lícula Casablanca. Per tant, avui, d'una banda, farem el programa sobre Casablanca a partir de la seva banda sonora. I alhora us oferim una introducció bàsica al que és la música de cinema i als seus usos i a les seves funcions en relació a les imatges a partir també de la música d'aquesta pel·lícula.
0: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La banda sonora de Casablanca és una banda sonora de Max Steiner, considerat un dels pares de la música del cinema a partir del sonor. Amb Max Steiner i altres, a la dècada dels anys 30, van quedar definides les tres funcions que tenia la música en relació a les imatges en el cinema, a saber, una funció descriptiva, la música descriu el que veiem a les imatges, el que passa, una funció emocional, la música ens indica el to amb el que hem de veure les imatges, com ens han de fer sentir, i una funció informativa, la música ens ha de donar informació, dades culturals, sobre el significat de les imatges. Per exemple, veiem un vaixell en l'horitzó i sentim la música de l'himne dels Estats Units. I això fa que aleshores ja sapiguem de manera immediata que es tracta d'un vaixell d'aquest país. Un exemple claríssim d'això és la banda sonora de Casablanca, que, si per alguna cosa es caracteritza, és per ser un autèntic collage en el que succeeixen constantment aquestes tres funcions. És una banda sonora que constantment ens està descrivint les coses que passen, ens està assenyalant les emocions dels protagonistes i ens dona informacions de context sobre el que veiem a la pantalla. Sentim plegats els primers minuts d'aquesta partitura, que són també els primers de la pel·lícula. És la música dels crèdits inicials i la primera seqüència del film. I ja en ella, si us hi fixeu amb atenció, veureu que musicalment passen coses molt diferents. Atenció, que us les vaig enumerant. Primer sentirem la fanfara de l'estudi cinematogràfic. Després sentirem el so d'uns tambors que, tal com sonen, faran que ens situem immediatament a l'Àfrica. Però tot just després, la música es torna, a veure, com dir-ho, com aràbiga, com marroquina. De manera que la música ens indica que si estem a l'Àfrica, no és l'Àfrica negra del centre i del sud del continent, sinó més aviat l'Àfrica més del nord, més musulmana, una Àfrica més àrab que negra. Després sentirem una música de transició que ens durà de seguida a sentir els acords de la Marsellesa, l'himne nacional francès, la qual cosa ens indicarà, ho veurem més tard, que estem en territori africà colonial francès. Aleshores, sentirem que entra una veu en off, masculina i de to greu, que ens situa en el context de la història amb una música plena de tensió que reforça la gravetat dels fets que ens explica. Sentirem el tall en l'original anglès, però ja us dic que del que ens parla la veu és que, degut a la Segona Guerra Mundial, molta gent a Europa va haver de fugir dels nazis i emprendre un viatge a través del Mediterrani que els duia cap a l'Àfrica, cap a la ciutat de Casablanca, protectorat francès, per obtenir un visat que els permeti poder volar fins als Estats Units. La música que acompanya aquesta veu ja no és informativa com la que hem sentit fins ara, sinó purament emocional, una música dramàtica. Pel to de la música ja copsem la gravetat dels fets que se'ns explica. I un cop acaba la veu, a continuació, sentirem el so d'ambient, devem estar en una ciutat, de nou els ritmes àrabs o marroquins, és clar, és que estem a Casablanca. I de sobte, les primeres notes de l'himne alemany. Són els oficials nazis que emeten un ordre de cerca i captura. De nou, doncs, la música amb la seva funció informativa. I, de sobte, música de tensió, música de persecució, música de més tensió i uns compassos greus i pomposos que ens fan pressentir que alguna cosa grossa ha passat, potser una mort. I, finalment, de nou, la marsellesa, però sonant d'una manera trista, com compungida. Els nazis han abatut un resistent francès. Ja ho veieu, les tres funcions, descriptiva, informativa i emocional.

0: Casablanca és el títol de la pel·lícula i és el nom de la ciutat marroquina on passa aquesta història. Però l'autèntic lloc protagonista, on passa la major part de l'acció, és el Café American, el cafè d'Enric, el personatge protagonista que interpreta Humphrey Bogart. Us proposo ja d'entrar-hi i passar-hi una bona estona en una bona taula, això sí, previ discret suborn al cambrer, gaudint d'una copa mentre escoltem el pianista del cafè, en Sam. La cançó que toca i canta, una cançó composta per al film, es titula Knock on Wood i fa referència a allò que es diu per invocar la bona sort, allò del toquem fusta, tot i que en català l'expressió correcta és toquem ferro. En Sam canta amb la complicitat del públic. Tens problemes? Toquem ferro.
1: Say, who's got trouble?
2: We got trouble.
1: How much trouble?
2: Too much trouble.
1: Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?
2: We're unhappy.
1: How unhappy?
2: Too unhappy.
1: Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky?
2: We're unlucky.
1: How unlucky?
2: Too unlucky.
1: But your luck will change if you'll arrange to knock on wood. Who's got nothing?
2: We got nothing.
1: How much nothing?
2: Too much nothing.
1: Say, nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now, who's happy?
2: We're happy.
1: Just how happy?
2: Very happy.
1: That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky?
2: We're all lucky.
1: Just how lucky?
2: Very lucky.
1: Well, smile up then, and once again, let's knock on wood.
3: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
0: Abans de continuar escoltant música d'aquesta pel·lícula, ens agradaria parlar-vos d'alguns temes que s'utilitzen sovint quan parlem de música cinematogràfica. Potser alguns de vosaltres esteu familiaritzats amb el món de la música del cinema i són conceptes que teniu clars, però per a la resta, que segur que també són majoria, no estarà de més explicar-los. Per exemple, per començar, podríem definir què entenem per música de cinema. Per música de cinema podríem entendre tota aquella que s'ha fet o s'ha utilitzat per acompanyar les imatges cinematogràfiques. Des de la música d'acompanyament del pianista en el cinema mut fins a les modernes bandes sonores. I vet aquí un altre concepte, banda sonora. Doncs, en termes estrictes, hauríem de dir que la banda sonora era precisament una banda, una tira, una cinta, que en el metratge físic de la pel·lícula, en el cel·luloide, estava disposada al costat dels fotogrames i que recollia tot el so que hi ha en una pel·lícula, des dels diàlegs i efectes fins la música que hi sona. Això, és clar, en el cinema no digital, en el d'abans. Ara, amb el digital, ja tot és diferent. Així, per tant, cal diferenciar entre banda sonora no musical, que seria tot el conjunt de sons que no són música, que hi ha en un film i que queden recollits en aquesta banda sonora a què ens referíem, i la banda sonora musical, o sigui, el conjunt de música que va sonant en tota la pel·lícula. Per tant, si parlem de banda sonora musical, teníem aquesta audició que acabem de sentir, la cançó d'en Sam, amb la participació del públic del cafè. I encara que pugui semblar que estem dient coses molt de calaix, pel que fa al que seria banda sonora no musical, ens ha vingut de gust oferir-vos un tall de veu curtet, un diàleg. Escoltem en Bogart, Enric, el protagonista, i en Paul Henreid, el policia francès amb nom de marca de cotxe, Renault. Però, i també, de fons, sentirem la música que prové del local. I ja en primer pla, el so d'una font, el so d'unes passes, el so d'uns secundaris que passen, el so d'un avió que s'enlaira, el so dels moviments dels protagonistes. Per cert, a veure, tornarem a sentir-ho en l'anglès original de la pel·lícula. De moment, no us passo cap tall provinent del doblatge en català o en castellà per un motiu molt important que ja us explicaré després.
4: Hello, Rick.
5: Hello, Lee.
4: How extravagant you are, throwing away women like that. Someday they may be scarce. You know, I think now I shall pay a call on Yvonne. Maybe get her on the rebound, huh?
5: Well, when it comes to women, you're a true Democrat.
6: Et moi, je vous dis que l'attitude de l'Italie est immonde. Qu'est-ce que vous auriez fait sans l'armée allemande? Et la Grèce. Ce pauvre petit pays de Grèce, mon cher. Bien.
4: If he gets a word in, it'll be a major Italian victory. The plane to Lisbon.
7: like to be on it.
5: Why? What's in Lisbon?
7: The clipper to America. I've often speculated on why you don't return to America. Did you abscond with the church funds? Did you run off with the senator's wife? I like to think that you killed a man. It's the romantic in me.
5: It's a combination of all three.
7: And what in heaven's name brought you to Casablanca?
5: My health. I came to Casablanca for the waters.
7: The waters? What waters? We're in the desert.
5: I was misinformed.
0: Avancem amb alguns aspectes més de terminologia del món de la banda sonora. Sabeu què va dir una vegada el director de cinema John Ford sobre la música cinematogràfica? Va dir: "No m'agrada la música a les pel·lícules. M'emprenya veure un home sol, al desert, morint-se de set, amb tota l'orquestra de Filadèlfia al seu darrere." D'altra banda, s'explica l'anècdota que el compositor David Raxin, mentre estava orquestrant la música de Hugo Friedhofer per a la pel·lícula Nàufrags, va rebre la visita d'una persona de l'estudi que li va anunciar que el director de la pel·lícula, ni més ni menys que l'Alfred Hitchcock, havia decidit no posar música a la pel·lícula perquè tenia por que el públic es preguntés d'on sortia la música en una història que passava tota ella en una barca perduda enmig del mar. Pel que sembla, el compositor David Raxin va respondre: "Doncs digueu-li al senyor Hitchcock que ell m'expliqui d'on surt la càmera i aleshores jo li diré d'on ve la música." Ve d'aquí dos punts de vista diferents sobre un mateix tema, el de la procedència de la música en el film. I és que la música al cinema la podem dividir en dos aspectes. D'una banda, la música anomenada diegètica, realista, perquè ens entenguem, o sigui, aquella en la que veiem què és el que la produeix dins de la pel·lícula. Un tocadiscos que sona, una orquestra en un ball, en Sam, el pianista que toca i que canta. El segon tipus seria la que s'anomena música incidental. És la contrària a l'altra. És un comentari musical que es fa a l'acció, el que passa a la pel·lícula. No té una font física visible. L'escoltem i prou. I, com reflectia l'anècdota d'abans, si ho penseu bé, és tan poc justificable com la pròpia existència de la càmera. Això sí, també ens la creiem. Podríem dir que és una música la presència de la qual la tenim totalment assumida, encara que no hi hagi res que de manera objectiva justifiqui precisament la seva presència. Exemples els que vulgueu, us en diré dos i segur que els coneixeu. El primer, el de l'escena més coneguda de Cantant sota la pluja. Un senyor va per un carrer enmig d'una impressionant pluja, comença a cantar i de sobte hi ha tot un acompanyament d'orquestra que no veiem d'on surt, que li va seguint la cançó. O una altra, la de Psicosi, la senyora que és assassinada a la dutxa, mentre d'alguna banda misteriosa uns violins acompanyen les ganivetades d'una manera molt esgarrifosa.
3: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
0: Però tornem a Casablanca. Hi ha un fragment de la seva banda sonora que és sensacional per il·lustrar tot això que us acabo d'explicar. És la coneguda escena de l'Ingrid Bergman en Sam al piano i la famosa cançó de la pel·lícula. La noia ha arribat al cafè d'Enric, acompanyada del seu marit, en Víctor Laszlo, i li demana en Sam que toqui la peça As Time Goes By, El Temps Passarà. Ell comença a tocar-la i de sobte apareix Enric i el fa callar. Queda clar que aquesta cançó l'afecta molt perquè li porta massa records. Però aleshores la veu a ella i el que fins en aquest moment és música realista, en Sam al piano, passa immediatament al pla incidental, una música orquestral que no ve d'enlloc. I, la veritat, l'adaptació turmentada i greu que Max Steiner farà de la cançó diu molt més del que passa en l'interior dels personatges que no pas tot el diàleg que es produirà després al llarg de l'escena. Sentirem tot el sentiment i tota la passió continguts que no poden expressar-se en paraules, però que Max Steiner s'encarrega de transmetre'ns amb la seva música, que s'erigeix com la veu interior del que senten en veure's Enric i l'Ilsa. A veure, començarem sentint tot això amb el doblatge en català, però després passarem a sentir només la música, sense els diàlegs, a partir del moment en què es troben Enric i l'Ilsa, procedent del disc de la banda sonora. La música és magistral. Primer amb tota la tensió dramàtica de l'encontre sobtat que fa emergir de manera abrupta tots els sentiments reprimits. Després tornant-se apassionadament romàntica, però alhora amenaçada, per les circumstàncies que intuïm que van provocar la separació, és clar. I després ja, amb un to que ens indica la persistència, a pesar de tot, d'un amor que, com els de debò, no ha arribat mai a desaparèixer.
8: Hola, Sam.
9: Senyoreta Ilsa, em pensava que no la veuria mai més.
8: Ha passat molt de temps.
9: Sí, senyoreta. Ha plogut molt des d'aleshores.
8: Sam, toca les cançons d'abans.
9: Sí, senyoreta.
8: On és, Enric?
9: No ho sé. No l'he vist en tota la nit.
8: Et sembla que vindrà?
9: Aquesta nit segur que no. Se n'ha anat a casa seva.
8: Sempre se'n va dormir tant d'hora?
9: No, mai. Bé, és que té una amiga, el Lloro Blau. Acostuma anar-la a veure.
8: Abans en sabies més de mentir, Sam.
9: Oblidi'l, senyoreta Ilsa. Li porta mala sort.
8: Sisplau, toca-la, Sam. Pels bons temps.
9: No sé de què em parla, senyoreta Ilsa.
8: Sisplau, Sam. Sisplau, toca, el temps passarà.
9: Ho sento molt, però no me'n recordo. La tinc molt rovellada.
8: Si vols, te la recordaré. La ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra. Canta-la, Sam. You must remember this. A kiss is just...

0: Escoltem ara el fragment que correspon al moment en què en Rick s'ha quedat sol al cafè amb en Sam, que li fa companyia. El pobre Bogart recorda els vells temps feliços a París, amb l'Ilse. Aleshores, les imatges faran un flashback i la música canviarà del piano d'en Sam, que era el que acompanyava el monòleg d'Enric al seu cafè, passarem a un fons orquestral que ens il·lustrarà aquells records, aquells flashbacks, tant els moments d'amor com els de tensió viscuts amb l'entrada dels nazis a París. Com dèiem al principi, aquesta partitura és un collage, un popurri, un medley en anglès. En aquest fragment sentirem els següents temes: Last Time Goes By, la Marsellesa, que ràpidament ens indicarà que ens hem traslladat a la capital francesa, Romans, Perfídia, d'Alberto Domínguez, Graciosos, Espia Nazi i Amenaça.
1: Senyor.
2: Sí?
1: No se'n vol anar a dormir?
2: Encara no.
1: I no hi pensa anar d'aquí una estona, tampoc?
2: No.
1: No hi aniran tota la nit?
2: No.
1: Jo tampoc tinc son.
2: Pren-te una copa.
1: No, no vull beure.
2: Doncs no beguis.
1: Senyor, vagi-se'n.
2: No, Sam. Espero una dona.
1: Per favor, faci'm cas. Això només li portarà desgràcies.
2: Jo sé que tornaran, estic segur, Sam.
1: Per què no agafem el cotxe ara mateix? Ens anem uns dies. Podem anar de pesca fins que ella se n'hagi anat.
2: Calla i vés-te'n a casa.
1: No vull. Em quedaré aquí amb vostè.
2: S'han endut l'Ugarte i arriba ella. Ja ho veus. Els uns se'n van i venen els altres. Sam.
1: Digui'm, senyor Rick.
2: Som a desembre del 1941 a Casablanca. Quina hora és a Nova York?
1: Doncs el meu rellotge s'ha parat.
2: Deuen dormir a Nova York. Ara deuen dormir a tot Amèrica. Amb tants cafès com aquest que hi ha tot el món, ha vingut el meu. Què toques, Sam?
1: Una cançó que he escrit jo.
2: Pare, ja saps què vull sentir.
1: No ho sé.
2: L'has tocat per ella, doncs ara toca-la per mi.
1: És que no me'n recordo
2: gaire. Si ella ho ha pogut aguantar, jo també. Toca-la.
1: Sí, senyor.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Continuem dient coses relacionades amb la música de cinema amb l'excusa de la banda sonora de Casablanca. Per exemple, que molt sovint s'encarrega als compositors molta més música de la que al final acaba sonant a les pel·lícules. Vaja, que moltes bandes sonores acaben havent-hi peces que, tot i compostes i gravades expressament per a la pel·lícula, acaben sent rebutjades. Per exemple, en el cas de Casablanca, a més de cançons nostàlgiques i populars dels anys 20 i 30, els estudis van demanar al músic M.K. Jerome i al lletrista Jacques Krall que escrivissin un parell de cançons que fossin originals, compostes expressament per a la pel·lícula. Doncs, al final, només una d'elles va arribar a incloure's en el muntatge final del film, precisament aquella titulada Tocant ferro, que hem sentit cantar en Sam al principi del programa. L'altra cançó era la titulada That's What Noah Done. Això és el que va fer en Noah, que fins i tot, tot i que va ser fins i tot enregistrada, va acabar sent rebutjada i no es va incloure en la pel·lícula. Però com que el violí vermell no ens agrada rebutjar ningú, nosaltres us convidem a sentir-la.
2: Oh, Noah, what did he do? He built the floating zoo for camels and mammals and all kinds of animals. That's what Noah done. He rescued two of a kind and had his boat designed for muskrats and polecats and bulldogs and alley cats. That's what

I ara farem metallenguatge o metaràdio. Aquest programa que estem fent sobre Casablanca és la versió força ampliada i millorada d'un altre anterior de l'any 2011, és a dir, de fa ja 15 anys. En aquells temps teníem per costum incloure en els programes dedicats a bandes sonores un text de reflexió al voltant de la pel·lícula. Era un text escrit per Josep Ramon Losa i que ens locutava el nostre company de ràdio i amic personal Jaume Radigales. Per preparar aquest programa d'avui he tornat a sentir-lo i, ai, mireu, m'ha agafat com un punt de nostàlgia i m'ha vingut de gust recuperar-lo. En el fons, allò que dèiem i pensàvem sobre aquest film fa 15 anys, ho seguim mantenint. I no és menys cert que l'actualitat dels fets que planteja són ara més actuals que mai.

Bona nit. Casablanca, de Michael Curtis. Aquesta sí que és una pel·lícula mítica de veritat. Un mite en sentit ple, fonamentat tant en l'argument i els personatges com en les vicissituds de la seva producció i les llegendes entorn a les relacions no gaire amistoses dels protagonistes. Un mite que, durant una etapa de la nostra vida, ens ha permès d'explicar-nos determinats episodis biogràfics sense haver de reflexionar sobre les seves causes. Per justificar algunes situacions, només ens calia fer un posat interessant i apel·lar al Bogart de Casablanca, en qui volíem veure un model d'actitud i conducta davant la vida. Tots volíem ser Bogart, és clar, i no sé si l'encertàvem emmirallant-nos precisament en aquest Bogart que, ben mirat, acaba passejant amb Claude Rains mentre Ingrid Bergman s'enlaira cap al món lliure acompanyant el seu marit. Amb el temps, tot i que no hem volgut fer explícita la nostra elecció, sospito que molts de nosaltres preferim, per exemple, el Bogart del Son Etern, que sedueix totes les cambreres amb un sol gest o, admireu-vos, amb la sola presència. Però què hi farem? En aquells dies viscuts de què us parlo, després d'una nit no especialment afortunada, mirar a terra, encendre una cigarreta i dir allò del començament de les grans amistats tenia uns efectes alliberadors força recomanables. També eren terapèutics davant les primeres crisis de la postadolescència els esforços per convèncer-nos que sempre ens quedarà a París. Ara ja sabem que de París no sobreviuen ni els records, però no em digueu que l'esperança no és un bon lenitiu per als desenganys. I arribat el cas, per als casos greus de desesperació irreversible, també Bogart ens oferia el remei. Entrar a última hora al bar de sempre, seure a la barra i demanar al cambrer que tornés a omplir la nostra copa. Ja veieu que, observat amb certa distància, és força desmitificador tot plegat. I potser pensareu que, vistes ara les escenes de Casablanca, em poden produir més aviat un somriure que no pas emoció. Doncs aneu errats. Encara sóc capaç d'encabir-ho tot en el seu context i de comprendre com algú pot confondre uns canons amb els batecs del seu cor. I fins i tot de trobar una escena que s'avingui als temps que estem vivint i emocionar-me. Potser ja no sento l'estranya solidaritat que em dominava durant els últims minuts de la pel·lícula, ni l'admiració incondicional cap al personatge que Bogart interpreta, però us ben asseguro que quan la cantant del Cafè d'Enric entona la Marsellesa, sento l'impuls aixecar-me jo també i, tot recuperant el seu caire revolucionari, ofegar amb aquest himne tots els cants autoritaris que avui se'ns imposen sense cap recança. I em trobo, per tant, de nou allà on era, assegut al meu sofà amb el desig de ser com Bogart, intransigent i incorruptible. Vull ser Bogart, potser, però en sóc massa de covard per afrontar-ho amb totes les conseqüències. M'hauré de conformar que hi farem veient una vegada més Casablanca. Casablanca. Aquesta sí que és una pel·lícula mítica de veritat. Bona nit.

0: Doncs després d'aquestes paraules que hem sentit i que jo francament signaria, us proposo oferir-vos el tema de l'escena a què s'ha fet referència. Començarem escoltant Enric i en Laszlo al despatx del primer, damunt del cafè. De sobte, de la sala ens arriba un himne alemany cantat per un grup de nazis. En Laszlo baixarà, anirà cap a l'orquestra i els demanarà que toquin la Marsellesa. Als primers compassos, tota la clientela del cafè s'hi afegeix emocionada. Durant uns instants, els dos himnes s'enfronten i, finalment, els nazis han d'acabar callant. Es tracta d'una pel·lícula de l'any 1942, recordem, en plena Segona Guerra Mundial. Per tant, aquesta és una escena d'una gran càrrega simbòlica i de ben segur també una de les que ha fet gran aquesta pel·lícula. Una escena que a mi m'ha fet venir a la memòria aquells temps en què davant la gent que cantava Por Ellos n'hi havia d'altres que cantaven l'estaca.
1: És molt important que pugui sortir de Casa Blanca. Com vostè ja sap, sóc un dels líders d'un gran moviment. Vostè sap el que faig i també sap el que això significa per la vida de milers i milers de persones. He d'anar a Amèrica a continuar la lluita.
2: A mi no m'interessa la política i dels problemes dels pobles. No n'haig de fer res. Sóc l'amo d'un cafè.
1: Sé pels amics de la resistència que això no és veritat. Vostè va dur armes a Etiòpia. Va lluitar contra els feixistes a Espanya.
2: Què més?
1: És molta casualitat que hagi lluitat sempre al costat dels oprimits.
2: Sí, és una activitat que m'ha sortit molt cara, però no he tingut mai bona mà pels negocis.
1: És per això que no sap apreciar una oferta de 100.000 francs?
2: La sé apreciar, però no l'accepto.
1: Doncs la pujo a 200.000.
2: Miri, encara que m'oferís un milió de francs o tres, la meva resposta seria la mateixa.
1: Alguna raó hi deu haver perquè no l'accepti?
2: Hi és. Pregunti-ho a la seva dona, si vol.
1: No l'entenc.
2: Pregunti-ho a la seva dona.
1: A la meva dona?
2: Sí.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: I ara una altra qüestió dins d'aquesta mateixa escena. Res, és un apunt, però no volíem passar-lo per alt. Després de l'eufòria, el general alemany, tot emprenyat, es dirigeix cap al superintendent francès i l'obliga a fer tancar el local. Escoltarem com això passa, però fixeu-vos en els apunts musicals que Max Steiner deixa anar per representar-nos aquesta força repressora. Es tracta de la primera frase, les primeres notes de l'himne nacional alemany. Això sí, arranjat convenientment per reforçar aquest aspecte d'imposició. I, evidentment, des del punt de vista musical, hem tornat a passar del pla diegètic o realista, abans era l'orquestra del cafè i la gent, els que sentíem, al pla incidental, una música de fons que no sentim d'on surt, però que tots acceptem.
2: What I mean, if Laszlo's presence in the cafe can inspire this unfortunate demonstration, what more will his presence in Casablanca bring on? I advise that this place be shut up at once.
3: But everybody's having such a good time.
2: Yes, much too good a time. The place is to be closed.
3: But I've no excuse to close it.
2: Find one.
4: Santé, monsieur.
5: Santé.
6: Everybody is to leave here immediately. This cafe is closed until further notice. Clear the room at once.
7: How can he close me up? On what ground?
6: I'm shocked, shocked to find that gambling is going on in here.
8: You're winning, sir.
6: Oh, thank you very much. Everybody out at once.
1: Si us heu fixat, en aquest programa d'avui estem fent equilibris, oferint-vos fragments amb el doblatge original, amb d'altres amb el doblatge en català. I abans us he dit que us explicaria el perquè. Us ho explico ara. Mireu, Casablanca és un film del 1942. Disposem d'un doblatge al castellà força antic, sí, però també d'un doblatge en català. A TV3, Casablanca es va emetre per primera vegada el 13 de novembre del 1989. I, és clar, es va doblar la pel·lícula al català, només faltaria. Però què passa? Doncs passa que suposem que, com passa sovint amb les pel·lícules antigues, els materials de base per poder fer el doblatge no són com en les pel·lícules actuals, i això fa que, si mireu la versió en català i en castellà de Casablanca que podeu trobar en alguna plataforma, per exemple Filmin, veureu que quan la música sona sola, sí que és la música original de Steiner. Però quan hi ha diàlegs, aleshores en el doblatge s'hi va posar una altra música o no es va posar música, i es va eliminar i només se senten els diàlegs. I em direu, ep, però abans hem sentit dos fragments de veu amb la música del Sam tocant el piano de fons. I jo ho respondré, sí, però resulta que aquesta música tampoc no és l'original. Però en ser dos temes neutres que no afecten, he optat per mantenir-los per poder sentir les veus en català. Totes les vegades que la música de Steiner, en presència destacada, desapareix en els doblatges català i castellà, aleshores hem mantingut l'original anglès. Per tant, ja ho sabeu, si mireu pel·lícules antigues, aconsellem veure-les en versió original subtitulada. No és per esnobisme, és simplement per poder sentir la música original. Si no, us podeu trobar amb moltes sorpreses i potser alguna no gaire agradable. Vinga, va, seguim, que no ens queden gaires minuts. I és clar, no crec que ens ho perdonéssiu, no podem pas no oferir-vos As Time Goes By, la cançó de Casablanca en una versió completa. I dic completa perquè resulta que si us hi fixeu, si un dia mireu la pel·lícula, el film, aquesta cançó no sona mai sencera. I encara hi ha més curiositats a l'entorn d'aquesta famosa cançó. Per exemple, que és 10 anys anterior a la pel·lícula. Sí, resulta que és una cançó escrita el 1931 per Herman Hapfeld per un musical titulat Everybody's Welcome, tothom és benvingut, i que també apareixia en l'obra de teatre en la que es va basar el film. En voleu una altra? Doncs aquesta cançó, As Time Goes By, resulta que va ser una imposició del productor de la pel·lícula Hal B. Wallis al compositor Max Steiner. I en Max Steiner no la volia de cap de les maneres. Però va haver d'acabar resignant-s'hi. I tot i així, l'ús que Max Steiner va fer d'aquesta cançó és un clar exemple de com dramatitzar una peça, encara que sigui una cançó que no li agradés, al servei de les necessitats de la pel·lícula. Això se li diu ser un professional i, sobretot, un gran compositor de música de cinema. Vinga, va, prou de xerrameca. Diguem la frase, diguem-la, la frase que, de fet, mai es diu a la pel·lícula. Torna-la a tocar. Pau. You must...

0: l'aeroport, amb Enric sacrificant-se i deixant marxar l'Ilsa amb el seu marit, i les grans frases, el sempre ens quedarà París, i sobretot la que li diu Enric en Renault i amb la que acaba la pel·lícula un cop l'avió ha marxat, allò de Louis, presenteixo que aquest és l'inici d'una bonica amistat. El Violí Vermell és un programa de música de cinema, per tant, us oferirem el final de la pel·lícula naturalment. Curiosament, i de manera contradictòria amb el que he dit abans, sí que en la versió de la pel·lícula doblada al català podem gaudir dels moments del final en la nostra llengua amb la música original de Steiner de fons, tot i que hi ha moments en què, mentre parlen, la música desapareix. Per tant, el que farem serà un muntatge amb les dues versions, l'original en anglès i la doblada en català, per no perdre cap nota de la música de Steiner. Us convido, doncs, a que gaudim del final i, sobretot, que observeu com Steiner va fent evolucionar la música. Després de tot el que hem dit ja, segur que anireu identificant els diferents temes musicals que sonen i com es van intercalant els temes en funció de la intencionalitat descriptiva, informativa o sentimental. Però, sobretot, que estar atents a això no faci que no us emocioneu amb un dels millors finals de la història del cinema.
1: Digui a un dels seus homes que porti l'equipatge al senyor Laszlo.
2: Sí, senyor, disposa. Porti l'equipatge del senyor Laszlo a l'avió.
3: Sí, senyor. Acompanyi'm, sisplau.
1: Si no li fa res, posi'ls vostè mateix, els noms. Així serà una cosa més oficial.
2: Pensa en tot vostè, oi?
1: Faci'ls a nom del senyor i la senyora Laszlo.
4: Però per què no em veu, Richard?
1: Te'n vas en aquest avió.
4: No t'entengui, tu.
1: Jo em quedaré amb en Renault fins que l'avió hagi sortit.
4: No, Richard, no. Què ha passat? Ahir la nit
1: em vas dir... Vam dir moltes coses. Tu em vas dir que havia de pensar per tots dos, i és això el que faig. Fes-me cas, agafa l'avió i vés-te'n amb en Víctor, que és amb qui
4: no,
1: has d'estar.
4: No, Richard, no, escolta'm.
1: Escolta'm tu a mi. Tens idea del que passaria si et quedessis aquí? Pots estar segura que tots dos aniríem a parar a un camp de concentració. M'equivoco, Louis?
2: Em temo que l'Strasser insistiria.
4: Dius això perquè me'n vaig.
1: Ho dic perquè és veritat. Saps també com jo que te n'has d'anar amb en Víctor. Ets part de la seva obra, ets el que el fa viure. Si l'avió se'n va i no estàs amb ell, te'n penediràs.
4: Jo...
1: Potser ara no, potser demà tampoc, però sí més endavant, tota la vida.
4: I el nostre amor?
1: Sempre tindrem París. No el teníem, l'havíem perdut fins que vas venir a Casablanca. Ahir la nit el vam recuperar.
4: Vaig dir que no et deixaria mai.
1: I no em deixaràs mai. Jo també tinc una missió. I no em pots acompanyar en això que he de fer. Tu no hi pots prendre part. Jo no sóc una gran persona, però no costa gaire de veure que els problemes de tres certs insignificants no tenen cap importància en aquest món de bojos. Algun dia ho entendràs. No. Per nosaltres, Ilsa.

0: No m'equivocava, és un sentimental.
1: No es mogui. No sé pas de què em parla.
0: Del que ha fet pel Laszlo. La història que s'ha inventat perquè ella se'n vagi amb ell. Les conec molt bé, les dones, amic meu. Se n'ha anat sabent que l'enganyava.
1: Gràcies per donar-me el cop de mà.
0: Suposo

0: que sap que aquesta història no tindrà un final feliç, sobretot per vostè. Em veig obligat a detenir-lo.
1: Quan l'avió ja sigui fora, Louis.
2: Què m'ha volgut dir quan m'ha telefonat?
0: En Víctor Laszlo va en aquest avió.
2: Per què no ho impedeix? Què hi fa aquí parat?
0: Demani-ho al senyor Rick.
3: No toqui el telèfon.
2: Li aconsello que no s'hi fiqui.
3: Estava disposat a matar el capità i també el mataré a vostè.

0: No seria mala idea desaparèixer de Casablanca una temporada. Hi ha guarnicions de la França Lliure a Brazzaville. Jo li puc subministrar el passatge.
1: Un sol conduït, eh? M'anirà bé viatjar. Així em podré gastar els diners de l'aposta. Recordi que em deu 10.000 francs.
0: Amb aquests 10.000 francs podem pagar les nostres despeses.
1: Les nostres despeses? Louis, em sembla que això és el començament d'una gran amistat.

Bé, fins aquí el final de la pel·lícula, però com que encara en tenim uns minuts, us convido a sentir una versió orquestral de la cançó As Time Goes By, però una versió de luxe. És una adaptació a gran orquestra de John Williams que compta amb el violí solista de Isaac Pellman.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la banda sonora de Max Steiner per a Casablanca. I alhora, també, a fer-vos 5 cèntims sobre coses relacionades amb la música de cinema. Esperem, com sempre, que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Amb més de 25 anys de carrera, Alexandre Tagó s'ha convertit en un exponent del piano a França. És un convidat habitual de les sales més prestigioses del món i, entre molts altres premis, el 1987 va guanyar el Maria Canals de Barcelona. Alexandre Tagó domina un repertori amplíssim que va de la música barroca fins als principals compositors francesos dels segles XX i XXI. Però gairebé tots els seus programes tenen una singularitat, que són les transcripcions. Transcripcions al piano que normalment fa ell mateix d'obres escrites per altres instruments. I en aquest concert que tenim a punt per sentir, Alexandre Tagó ens oferirà transcripcions pròpies d'obres de Bach. I a la segona part arribarà als tombants dels segles XIX i XX amb la Suite Miroir de Maurice Ravel i el poema L'aprenent de bruixot de Paul Dukas en una transcripció també feta per ell mateix. Alexandre Tagó ha portat aquest programa per tot el món. També va arribar a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el gener de l'any passat. I avui ens sentim l'actuació que en va fer a Tòquio. L'enregistrament el va fer la ràdio-televisió japonesa el desembre del 2024 en un espai sorprenent, el Museu de Musashino, un espectacular centre cultural dedicat a l'anime, nascut l'agost del 2020 al nord de Tòquio. Aquest concert el podem sentir gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'art de la transcripció posa en joc l'enginy i la imaginació. Busca decantar l'essència de l'obra original i comunicar-la a través de mitjans diferents. Un procés transformador que, en els casos més lluïts, desperta la fascinació, sobretot de qui coneix la peça de referència. I en aquest concert, Alexandre Tagó proposa un recorregut per l'obra de Bach, un trajecte sense interrupcions que comença amb el cor inicial de la Passió segons Sant Joan, Herr unser Herrscher, en una recreació molt personal. Després vindran la siciliana de la sonata per flauta en mi bemoll major, número de catàleg 1031, i la suite per teclat, número de catàleg 818A, una obra que s'interpreta normalment amb clavecí. Aquí veurem que la versió amb piano de cua modern és potser menys àgil, però no menys expressiva.

En l'obra de Bach, Alexandre Taló busca una aproximació íntima i reflexiva. En aquest concert, fet a Tòquio, el pianista francès Alexandre Taló proposa un recorregut per l'obra de Bach, una sèrie de transcripcions al piano de cua modern que ha començat amb el cor inicial de la Passió segons Sant Joan, Herr unser Herrsche, i després hem sentit la siciliana de la sonata per flauta en mi bemoll major, número de catàleg 1031, i la suite per teclat, número de catàleg 818A, una obra que s'interpreta normalment amb clavecí. Encara i sense descans, Alexandre Taló continua aquest traçat per l'obra de Bach amb dues adaptacions més, la de l'ària per soprano i flauta aus Liebe für mein Heil und Sterben, ara de la Passió segons Sant Mateu, i per acabar, la de la suite per llaüt en mi menor, número de catàleg 996.

Alexandra Taho, en aquest concert fet al Centre Cultural de Musashino, a Tòquio, ha traçat un recorregut per l'obra de Bach a partir de les seves transcripcions al piano de cua modern. L'ha acabat amb l'ària per soprano i flauta aus Liebe Will mein Heilen sterben, de la Passió segons Sant Mateu, i amb la suite per llaüt en mi menor, número de catàleg 996. A la segona part, Alexandra Taho ens ofereix obres de dos francesos, Ravel i Dukas. Maurice Ravel va completar la suite Miroir el 1905 i l'any següent la va estrenar a la Sala Erhard de París el gran pianista de l'època, el lleidatà Ricard Vinyes. Tot i que el compositor va qüestionar el moviment musical impressionista perquè el considerava bàsicament pictòric, la suite Miroir destaca per efectes que s'hi han relacionat, si més no per analogia, sobretot, per exemple, pel cromatisme evocador de les fluctuacions de la natura. Els moviments són arnes, ocells tristos, una barca sobre l'oceà, l'alborada del Gracioso i la vall de les campanes. El quart, l'alborada del Gracioso, és una peça molt exigent, de gran virtuosisme, amb música d'inspiració espanyola. I a l'alborada, una música festiva interpretada a trenc d'alba, Ravel hi afegeix el Gracioso, el personatge enginyós i sorneguer de la comèdia del segle d'or que fa l'ullet a l'espectador buscant la seva complicitat. Aquí tenim la suite per piano Miroir de Maurice Ravel en aquesta versió del pianista Alexandra Taho.

El pianista Alexandre Taho, a la sala gran del Centre Cultural de Musashino, a Tòquio, ens ha ofert la suite per piano Miroir de Maurice Ravel, un dels compositors més genuïns de principis del segle XX. Ravel, de diversos fragments d'aquesta obra, en va fer arranjaments per a orquestra, però Alexandre Taho n'ha tocat la versió original per piano. En canvi, de la següent obra, que sí que és per orquestra, en fa una transcripció per piano, un nou exercici de creativitat musical. Es tracta de l'exitós poema simfònic L'aprenent de Bruixot, del compositor també francès Paul Dukas. El va escriure el 1897 i el va subtitular Scherzo inspirat en una balada de Goethe. Paul Dukas se sent atret per un poema de Goethe que explica les desventures d'un aprenent de bruixot incapaç de gestionar amb encert la vareta màgica. I a partir d'aquest poema construeix una obra de gran imaginació sonora i que anys més tard, el 1940, Walt Disney traslladarà a la pel·lícula Fantasia. Aquí tenim, doncs, aquesta adaptació per piano del poema simfònic L'aprenent de bruixot de Paul Dukas. Ens acompanya un cop més Alexandre Taho.

0: Alexandre Tarró ens oferia la seva transcripció per piano del poema sinfònic L'aprenent de bruixot, de Paul Dukas. Després d'haver interpretat la suite Miroir, de Maurice Ravel, i a la primera part una sèrie de transcripcions per piano de cua modern d'obres de Johann Sebastian Bach. Un concert centrat sobretot en les transcripcions, aquesta especialitat d'Alexandre Tarró. Concert enregistrat per la radiotelevisió japonesa el desembre del 2024 en un espai sorprenent, el Museu de Musashino, un espectacular centre cultural dedicat a l'anime, nascut l'agost del 2020 al nord de Tòquio. Aquest concert ens l'ha fet arribar a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb el compositor txec Franz Kromer i el quintet amb oboè número 1 en do major, a càrrec de Nancy Ambrose, oboè, Solomia Soroka, violí, Eva Stern i Josef Kamm, violes, i Natalia Koma, violoncel.

S'acaba aquí el quintet amb oboè número 1 en do major del compositor txec Franz Kromer. Sentíem Nancy Ambrose, oboè, Solomia Soroka, violí, Eva Stern i Josef Kamm, violes i Natalia Huma, violoncel.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes i benvinguts de nou als Estudis de Catalunya Música, des d'on us oferim una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, el programa que fem possible Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui un personatge, potser no dels més famosos dins del que és aquesta edat d'or de la fonografia, però que va protagonitzar no poques gravacions, moltes d'elles molt ben valorades per públic i crítica. Avui parlem d'un baríton austríac, un baríton, no exactament un baix baríton, tot i que un baríton de veu eminentment fosca, que va centrar la seva carrera sobretot en òpera alemanya i molt especialment en òperes de Richard Wagner. Parlem de Bernd Weichel, un baríton vienès conegut sobretot pel seu gran paper, el paper més emblemàtic i més icònic de la seva carrera, el de Hans Sachs, dels Mestres Cantaires de Nuremberg, de Richard Wagner.

Bernd Weichel, que va néixer el 29 de juliol de 1942 a Viena i, com us dèiem, és un dels barítons més, podríem dir, característics per interpretar papers wagnerians de moltes de les òperes del compositor alemany que va cantar a Bayreuth, però també en escenaris d'arreu del món. La seva primera vocació era en les ciències econòmiques, que va començar a estudiar a la universitat, cosa que el va traslladar després a Magúncia, on va seguir els estudis que va finalitzar al Conservatori Superior de Música de Hannover. Va debutar el 1968 en aquesta mateixa ciutat i el 1972 actuaria per primera vegada al Festival de Bayreuth. Curiosament, la universitat on havia començat la carrera d'Econòmiques, la Universitat de Magúncia, li va concedir un doctorat en Ciències Econòmiques, cosa que va fer també la Universitat de Vilnius. Des de 1998 va ser membre honorari de l'Òpera de Viena, deixant enrere una carrera exitosa. Una carrera exitosa al servei de l'òpera, però també al servei del lit i també de la direcció d'escena, i també ha dedicat part de la seva vida al guionatge en cinema i televisió, preparant programes especials sobre les vides de grans compositors. L'any 1993 va ser nomenat amb la prestigiosa distinció de Kammersänger de l'Òpera d'Hamburg i, posteriorment, també ho va ser a Munic i a Viena. Ara escoltarem de Bernd Weichel la seva interpretació del paper de Don Giovanni, un dels pocs papers que surten del seu repertori natural, en aquesta ocasió procedent de l'enregistrament que l'any 1976 va dirigir Georg Solti davant de l'Orquestra Filarmònica de Londres. Sta fa preparar, su e fa vi piazza, qualche ragazzo a te con quella cerchia me la.

Fin Candalvino, l'ària que canta Don Joan al primer acte del Don Giovanni de Mozart amb la veu de Bernd Baikel, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Londres dirigida per Georg Solti, d'aquest enregistrament complet de l'òpera mozartiana realitzat l'any 1976. Una veu fosca penetrant la d'aquest baríton, eminentment baríton, austríac, vienès per ser més exactes, en un repertori que segurament és de les poques excepcions que va fer més enllà del repertori alemany. En versió de concert sí que Bernd Baikel ocasionalment ha interpretat pàgines, per exemple, d'òpera italiana sense anar més lluny de Verdi, com aquest Morir, tremenda cosa, que canta el personatge de Carlo Di Vargas a La Forza del Destino. Sentim Bernd Baikel amb l'acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Múnich dirigida per Heinz Wahlberg. Morir.

Color fosc, timbre penetrant incisiu, el de Bernd Baikel al servei d'aquest morir, tremenda cosa, que canta el personatge de Don Carlo di Vargas a La Forza del Destino de Giuseppe Verdi. Bernd Baikel interpretava aquesta pàgina verdiana amb l'acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Heinz Wahlberg. I encara una altra interpretació d'òpera italiana, en aquest cas del repertori verista, com és el Nemico della Patria de l'Andrea Chenier, d'Umberto Giordano, una gravació aquesta de Bernd Baikel de l'any 1981.

Interpretació en viu del Nemico de la Pàtria que cantava Bernd Baikel l'any 1981 en un concert davant d'aquesta àrea de l'òpera Andrea Chenier d'Umberto Giordano. Tanquem, doncs, el capítol d'òpera italiana que ha estat pràcticament un capítol anecdòtic en la carrera de Bernd Baikel i centrem-nos ara de nou en el repertori alemany. Començàvem aquest programa escoltant el monòleg de Hans Sachs dels Mestres Cantaires de Nuremberg, que és el que ara escoltem sencer amb aquesta interpretació que fa Bernd Baikel del que us dèiem al principi seria el seu paper més icònic, que va cantar a Bayreuth, però també a d'altres ciutats amb teatres d'òpera que reclamaven els serveis de Baikel davant de les interpretacions wagnerianes que ell convertiria en veritables pedres de toc, en veritables gravacions de referència. És el cas, doncs, d'aquest monòleg Van, el monòleg de les il·lusions, que pràcticament obre el tercer i últim acte de l'òpera verdiana. Sentim l'acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Heinz Wahlberg.

Es coneix com el monòleg de la il·lusió, perquè aquest van al·ludeix precisament a les il·lusions d'aquesta joventut que Hans Sachs troba encarnades en el jove mestre cantaire Walter, que presenta aires d'indubtable modernitat. Una sàvia reflexió la que Richard Wagner, d'una manera pràcticament podríem dir autobiogràfica, posa en boca d'aquest personatge extraordinari, d'arrels eminentment històriques, com és aquest Meistersinger, aquest mestre cantaire que és Hans Sachs, del tercer acte de Die Meistersinger von Nürnberg. Sentíem la gravació protagonitzada per Bernd Baikel davant de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg. La mateixa orquestra, el mateix director, davant d'aquesta altra interpretació de referència que Bernd Baikel fa del monòleg del també tercer acte, en aquesta ocasió, del Tannhäuser de Richard Wagner, el Wie todes Ahnung, amb el cèlebre O du mein holder Abendstern, la cançó que Wolfram fa a l'estel de la nit.

O du Mein Holde Abendstern, amb el recitatiu previ Vi Todes Annung, en el que és un dels principis de la dissolució de l'ària que faria Richard Wagner en òperes posteriors. Aquí, amb aquest Tannhäuser que sentíem interpretat, no pas Tannhäuser, sinó Wolfram, que canta en l'òpera Tannhäuser, en concret el tercer acte, amb la veu de Bernd Baikel, acompanyat per l'orquestra de la Ràdio de Munic de Heinz Wahlberg, que era el director. Una interpretació que dona pas ara a una altra pàgina d'òpera alemanya, una òpera curiosa, com és El vampir, de Heinrich Maschner, no molt allunyada de Wagner, perquè Wagner va escriure alguns números alternatius a l'òpera de Maschner, una òpera eminentment romàntica, que tracta, com diu el títol, d'un vampir. Una òpera que seria molt important en el context dels anys 1830 i 40, una òpera que es va mantenir en repertori que després pràcticament ha desaparegut, cosa que és una veritable llàstima perquè l'òpera de Maschner es pot posar perfectament al costat de les de Weber, del Fidelio de Beethoven, de les òperes de Lortzing o de Peter Cornelius, per parlar d'aquests compositors d'òpera alemanya, els que després ha fet una ombra absoluta Richard Wagner. Una òpera, per cert, l'obertura de la qual va servir com a inici en els crèdits de l'estrena de la pel·lícula Nosferatu de Murnau, perquè era una música que seguia en certa manera vigent i tractant-se com es tracta la pel·lícula de Murnau sobre un vampir, res més escaient que l'obertura de l'òpera de Maschner. D'aquesta òpera sentim precisament l'ària del vampir Ha noch einen ganzen Tag. Canta Bernd Baikel, acompanyat per l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Heinz Wahlberg.

Ha noch einen ganzen Tag. Ah, encara un altre dia complet. És el que canta el personatge del vampir en l'òpera Der Vampir de Heinrich Marschner, una òpera eminentment romàntica, precedent de les grans òperes wagnerianes, i recordem que Wagner va començar amb unes òperes amb un tractament també, podríem dir, mitomàgic, com és el cas de Les Fades, que sentíem amb la veu de Bernd Weichel, acompanyat per l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg, la mateixa orquestra i el mateix director, que ara sentíem en una altra pàgina d'una altra òpera eminentment romàntica, ara d'un molt més conegut, Karl Maria von Weber. Però no, no estem parlant del Caçador Furtiu, sinó de Oiriante, una òpera meravellosa del compositor alemany, de la que Bernd Weichel ens interpreta l'ària Wo berg ich mich.

Wo berg ich mich, de Oiriante, de Calmaria von Weber, amb la veu de Bernd Baikel, i del romanticisme alemany al postromanticisme hi ha una òpera de 1905 com és Salomé, de la que Bernd Baikel ha estat un veritable referent en la interpretació del paper de Johanan, de Joan el Baptista. Del telefilm en què Carl Böhm dirigia l'Orquestra Filharmònica de Viena amb el protagonisme de Teresa Estrates, sentim aquest passatge entre la princesa jueva i el profeta. Wo ist er dessen Sündenbech jetzt voll ist? Una gravació de 1974.

fragment de la tensa escena entre Yohanan i Salomé en aquest Wo ist der Dissensündenberger jetzt voll ist de la Salomé de Richard Strauss, amb la veu de Bernd Baikel, la intervenció de Teresa Estrates en la pell de Salomé i l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Kölbem, extret del telefilm, un fragment extret de la banda sonora del telefilm sobre l'òpera de Richard Strauss dirigida l'any 1974. I posem el fermall d'or, com no podia ser d'altra manera, en el paper més icònic de Bernd Baikel, aquest Hans Sachs dels mestres cantaires de Nuremberg, un veritable mestre cantor, el Bernd Baikel al servei d'aquest Meistersinger com és Hans Sachs. Sentim senzillament el principi d'aquest monòleg que obre el tercer acte de l'òpera de Wagner en què Bernd Baikel senta càtedra.

Fins aquí el mestratge de Bernd Baikel, a qui hem volgut dedicar el programa d'avui, en aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció, de part dels qui ho hem fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Des de la Filharmonia de Colònia, avui concert de la temporada de la Big Band de la Ràdio Pública de l'Oest d'Alemanya, que té la seva seu justament en aquesta ciutat. Big Band de referència actualment per la seva potència i precisió, però també pel seu compromís amb la música orquestral contemporània. Seguint la seva política d'obertura a diversos estils i estètiques, la Big Band de la WDR convidava just ara fa un any el saxofonista nord-americà Chris Potter a presentar-hi la seva música en format orquestral al costat de Mike Holober, un dels directors artístics d'aquesta banda. Holober és director musical del projecte i també autor de les versions orquestrals de la música de Potter que sentirem avui. A la primera part del concert, doncs, música de Chris Potter, tant temes antics com noves composicions arranjades per Holober. I el plat fort del concert arriba a la segona part amb la Random Move Suite, una suite que Mike Holober ha dedicat a Chris Potter i que s'estrenava justament en aquest concert. Nascut a Chicago, Chris Potter va començar la seva carrera professional molt jove. Sent encara un adolescent, va tocar al costat de figures llegendàries com Charles Mingus, Fred Ronnie o John Scofield. I amb els pas dels anys aquesta situació s'ha acabat invertint perquè Chris Potter és avui un dels saxofonistes més sol·licitats del panorama contemporani internacional. En aquest concert, que la ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar el 5 de juliol del 2025, podrem apreciar el perquè d'aquest èxit.

Doncs el pianista, compositor i arranjador Mike Holober es posa avui al capdavant de la Big Band de la ràdio de la WDR per dirigir la seva música orquestral, les versions de la música de Potter i també aquesta suite estrena, com us dèiem. Mike Holober, que és ja a l'escenari de la Filharmonia de Colònia per desplegar la seva música. Comença el concert.

Aplaudiments que Chris Potter està compartint amb els membres de la Big Band de la ràdio de Colònia i especialment amb la seva solista de flauta, Carolina Strassmayer. Estem sentint avui aquest concert en directe des de la Filharmonia de Colònia.

0: On the bass, Alain Neer. On trombone, Ludwig Nuss.
1: Mike Colliver presentava els solistes de la Big Band de la WDR que tocaven aquest Invisible Man i passara la paraula a Chris Potter, que és l'autèntic protagonista del concert. Potter ens explica que el primer tema que han tocat, The Source, és un dels seus homenatges a l'ídol John Coltrane. I Potter també és l'autor d'aquest segon tema, d'aquest Invisible Man, escrit a partir de la novel·la homònima de Ralph Ellison. Tots dos temes en aquestes versions expandides gràcies als arranjaments orquestrals de Mike Colliver. Un altre original de Potter, arranjat per Colliver. Aquest és el What You Wish.

0: All right. That was Andy Hunter. Andy Hunter on trombone.
1: Mike Holover ha agafat el micròfon ara per agrair els aplaudiments que vol compartir amb Andy Hunter, el solista de trombó de la Big Band de la WDR i, especialment, amb el saxofonista Chris Potter. Holover ens explica que, quan aborda un projecte com aquest que estem sentint avui, immediatament es remet a la tradició de Duke Ellington, aquella d'escriure cada nota pensant en cadascun dels solistes de la banda, en cada veu específica que l'ha de tocar. En aquest cas, els músics de la Big Band de la WDR, que coneix prou bé, i especialment pensant en Chris Potter, que és un dels seus saxofonistes predilectes, però també un dels seus compositors actuals preferits. Ell coneix bé i ha estudiat a fons la seva música, especialment la que ha escrit per a quartet de corda en projectes com Imaginary Cities. Un plaer, per tant, haver pogut fer els arranjaments que estem sentint aquesta nit i dirigir la Big Band de la WDR per acompanyar-lo. Aquesta altra composició de Chris Potter, que ha arranjat Mike Holover, es diu Heart at Hand.

Preciosa peça de Chris Potter, Heart at Hand, balada que ha comptat amb els solos del pianista Billy Test en aquest arranjament que n'ha fet Mike Holober. Chris Potter és el músic que estem sentint ara des del micròfon de la Filharmonia de Colònia per presentar la música amb la qual seguiran. The Visitor, un tema de l'àlbum Gratitude, que és l'agraïment que va fer a alguns dels seus herois saxofonistes. The Visitor, aquest tema concretament, el dedica a Lester Young i el va escriure després de sentir que Sonny Rollins en una entrevista el definia com si fos un visitant d'un altre planeta. D'aquí, doncs, aquest The Visitor, Lester Young.

0: Chris Potter, The Visitor.
1: Ruth Brills, solista de trompeta de la Big Band de la ràdio de Colònia, un dels protagonistes de l'arranjament que Mike Oliver ha fet de The Visitor, aquesta composició que el saxofonista Chris Potter va dedicar a un dels seus ídols, que és el saxofonista Lester Young. Des de la Filharmonia de Colònia, avui concert de la Big Band de la WDR amb la música de Chris Potter en aquestes expansions orquestrals que n'ha fet Mike Oliver, que també està dirigint el concert.

Alonnet en el baix, Billy Test al piano, Chris Potter, solista de saxo i compositor d'aquesta cançó que sonava, Other Plans. Mike Holober, el director musical del concert que estem recuperant avui des de la Filharmonia de Colònia, ens explica ara que el catàleg de temes de Chris Potter és tan extens i bonic que se li ha fet molt difícil triar les peces que ha arranjat per aquest concert. Aquesta que sentíem va ser la primera que va triar, no va tenir dubte en incloure-la al programa, perquè és una composició que posa com a exemple als seus alumnes quan vol explicar com l'harmonia determina l'emoció i el sentit de la melodia. Tots els arranjaments que hem sentit a la primera part són arranjaments nous de Mike Holober, escrits especialment per aquest concert. Quan Holober i Chris Potter van dissenyar aquesta actuació, van pensar en una primera part amb aquests arranjaments de música original de Chris Potter i amb una segona part d'estrena absoluta, amb la suite que Mike Holober ha dedicat a Chris Potter. Una obra de gran format, d'una mitja hora de durada, que es diu Random Movements i que s'estructura en tres moviments. El primer és Clear Line, aquestes línies netes, aquesta ruta elegant i clara per arribar a la cima en termes muntanyencs, transportada a l'aspecte musical. Angle of Repose és el títol del segon moviment, l'angle on una roca reposa, on es fixa per no seguir relliscant avall de la muntanya. Però és també el títol d'una novel·la de Wallace Stegner. El missatge de la novel·la, que Mike Holober ha volgut traslladar també a la seva música, és aquest que la parella acabada de casar, en una novel·la ambientada a finals del segle XIX a l'oest dels Estats Units, tot i que ja sabem que no podrà passar gaire temps junta, té aquest angle de repòs que els pot mantenir units. I la tercera part és Alternate Routes, aquesta exploració de nous camins i noves vies. La suite que sentim ara, aquests Random Movements, compta amb solos destacats del saxofonista John Horlin, del guitarrista Björn Soley i del bateria Hans Decker. Aquí la teniu, Random Moves Suite.

0: All right. Chris Potter.
1: Llarguíssima ovació després dels tres moviments de la Random Move Suite que Mike Holober ha dedicat al saxofonista Chris Potter, que l'acaba d'estrenar al costat de la Big Band de la Ràdio de Colònia. Mike Holober, que ha tornat a l'escenari de la Filharmonia de Colònia, des d'on els estem sentint aquesta nit, per compartir amb la Big Band aquests aplaudiments. Sembla que tenen preparat un bis. En aquest cas, un fragment d'un ambiciós projecte orquestral de Mike Holober, en el qual també hi va participar Chris Potter. This Rock We Are On, Imaginary Letters. Es tractava d'un projecte de gran format que és, de fet, una meditació sobre la bellesa de la natura basada en textos i cartes de mediambientalistes com Rachel Carson, Ansel Adams i Wendell Berry. Aquest fragment que han triat com a propina es diu Lay of the Land.

0: Chris Potter.
1: Lay of the Land, fragment de l'ambiciós projecte orquestral de Mike Colliver, This Rock, Your Own Imaginary Letters, que és el que tanca ara sí el concert que avui us hem estat oferint des de la Filharmonia de Colònia. Un concert en dues parts, la primera amb nous arranjaments orquestrals de Colliver, de composicions del saxofonista Chris Potter, mitja dotzena del ric catàleg del músic nord-americà. I a la segona part, aquesta nova suite escrita per a l'ocasió, el Random Move Suite, una de les partitures que Colliver ha escrit en l'esperit que marca el seu treball recent. El de trobar en la natura i la seva magnificència la font d'inspiració, el bàlsam per conviure amb la incertesa i el desassossec del món actual.

0: La sentirem gravada per la Ràdio Eslovena al Teatre Nacional de Novi Sad. Us hi esperem. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà. El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi, una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 8:15 a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Continuarem amb música del classicisme, amb el nocturn per orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, i que ens interpreten els membres del Vienna Concertverein.

Acabem de sentir aquest nocturn per a orquestra de cambra en sol major, Hoboken 2, número 30, de Franz Joseph Haydn, que interpretaven els membres del Vienna Concertverein.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la suite La vareta màgica de la joventut, opus UB número 2 d'Edward Elgar, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.

0: És la suite La vareta màgica de la joventut d'Edward Elgar que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda dirigida per James Judd.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit, us convidem a sentir el duet per violí i viola número 1 dels Tres Madrigals de Boleslav Martinu. Els intèrprets són Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.

0: Hem sentit el duet per violí viola, número 1, dels tres madrigals de Boleslav Martinu, interpretats per Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.
1: Nocturn. Tot seguit podrem sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kühel 211 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Leonidas Kavakos, violí i direcció, i la Camerata Salzburg. L'enregistrament es va fer en directe a l'Auditori Megaron d'Atenes el febrer del 2006.

0: Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kyrill 211, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyaven Leonidas Kavakos, violí i direcció, i la Camerata Salzburg, en un enregistrament fet en directe a l'Auditori Megaron d'Atenes el febrer de l'any 2006.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A continuació us oferim el quartet de corda en mi bemoll major de Félix Mendelssohn en la versió de l'Heroica Quartet.